0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
4: Let's start playing covers.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
7: als... Per una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
8: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

good to

0: www.radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs hinxororamà.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i al... Per una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Quixon, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes: connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: el primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Clica radiosanquirza.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirza. Tastet de Radio Sanquirza. En Tastet de Radio Sanquirza se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirza.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirza.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Pep, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

0: Els somnis dels anar.
1: Cada setmana Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

0: explica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva boca.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Kitchen, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga!
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga!
9: Ves, quina gràcia!
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, man del dimoni!
5: Miro la meva boba.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El gelis fa màgia, no miracles,
13: Doncs quin xororama!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
14: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
15: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
16: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
17: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Sanquirse radiosanquirse.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi. I si res

0: sisplau!
1: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estarà empanats!
2: Aixeca't, sisplau.
3: Tranquil, vale?
2: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
4: Tio, em costa cantar a càmera.
5: Quin sentit té que em xupi a la cara?
4: Posa'm un puto xupa-xup.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
2: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
3: Escolta'm,
2: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
3: Fem una cosa,
2: vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
3: Fem un crit.
0: Oh!
3: No, una mica més.
0: Oh!
3: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també. Un, dos, tres.
2: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveza aquí, papá. Poquito menos ya y arriba. Bien.

Hi! Un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pes, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xurro de mà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Aquí no hay. Aquí no hay truco.
1: Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

aprofito. Trec la polsa al que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen bé. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me aterrat.

el món més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant, però vull fer les coses bé.

M'han cridat borratxo, jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
9: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
10: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí.
11: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant.
2: Som a tot el país.
1: Poblejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Ses muntanyes ets el tel, ets una campana, ja ses el que fa l'atlet. Ses retxes d'un avió, ets les nevolades, no vull saber res de xivers, i se fa...

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí, que boig el món, que no ho puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que té.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre a

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.
2: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Pep, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
8: Obre la porta, man del dimoni!
2: Miro la meva bola.
8: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
9: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororama!
0: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
10: Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

Sí. Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món.

M'he deixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

que sempre massa endins, descobrint sorolls que no vull sentir. Penso massa per volar, a l'intent de deixar-me portar. Busco i rebusco, però és que sóc així. Preguntant-m'ho tot, vaig tibant del fil, me n'he descobert.

fan per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles del vent que ballen van trobant la tornada. No cal ser ni de plom ni de fang.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Ara ens senti una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí. Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Sempre al teu costat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El geni es fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: ara sé que la salva.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a...
7: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
9: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
10: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
11: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
10: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
11: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
1: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Radio Sant Quirze.
7: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, hm?
4: Doncs quin xorro de mà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar!
2: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi. Fem un crit.
0: Oh!
2: No, una mica més.
0: Oh!
2: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també. Un, dos, tres.
1: Ja ho tens.
4: Clica radiosantquirze.cat.
5: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i
5: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Gracias.

0: ens diuen que ja ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
4: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
0: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
4: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
0: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
5: Coplejant. Som a tot el país.
6: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
6: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
5: I a la teva ràdio.
7: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Què tal, com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara estigueu preparats i preparades per començar a escoltar La Moxiganga, el millor programa que es fa i es fa a tot Catalunya, perquè ja sabeu que La Moxiganga la podeu escoltar des de la vostra emissora municipal o sempre que vulgueu des de la nostra pàgina web lamoxiganga.cat. Allà hi trobareu tots els capítols que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Allà hi trobareu, per exemple, de la setmana passada que vam parlar de Baia de Jocs i vam parlar de La Patum, un programa molt xulo que us recomano que torneu a escoltar tantes vegades com vulgueu. A la nostra pàgina web també trobarem els 100 anys de contes d'en Roger Garros, que ens explica tant tant aquí a la Moxiganga. Per exemple, hi trobaríem el doctor Totosap, o bé el llop, la guineu i la cabreta, o bé en Sebastià, que és un peixet que corre pel mar, que neda pel mar, vaja, res ben dit. En fi, que trobareu moltes, moltes coses. I si aneu a l'inici de la pàgina web, a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp, al qual ens podeu escriure o deixar-nos notes de veu, que nosaltres les reproduirem aquí a la Moxiganga. Per exemple, que teniu un amic, un germà, una germana, tieta o tieta o avi, que fa anys, el podeu felicitar aquí a la Moxiganga. I nosaltres li posarem una cançó d'aniversari molt xula que tenim guardada per tu. I també, si vols, ens pots enviar un correu electrònic a l'esquerra i trobaràs el nostre correu i ens podeu enviar missatges, si és que teniu ganes d'escriure'ns moltes coses. Doncs vinga, va, que avui a la Moxiganga us hem preparat moltes coses, com sempre. Avui connectarem amb l'Anna i el Roger, l'Anna Bruc i en Roger Garros, que ens faran els seus contes de microbis. També escoltarem un capítol de Circ Petit, que avui es titula La màgia del Circ Petit. Avui segur que surt el nostre entranyable mag aquí en el Circ Petit, i segurament també podrem veure la Perla, que és la nostra elefanta. Ja ho sabeu, eh? Sempre que vulgueu, a la moxiganga.cat hi teniu tots els capítols de Circ Petit que hem gravat, i també trobareu, si voleu, un vídeo que veureu com vam gravar Circ Petit a la ràdio. Per cert, amics i amigues, acabarem la Moxiganga amb la cançó de Bressol, que és el moment que nosaltres ens direm bona nit i ens anirem a dormir. Doncs vingues, fetes les presentacions, i per cert que no us ho he dit, que el meu nom és Moisès Bruc, començarem avui la Moxiganga amb una cançó que ens parla d'un mosquit, perquè no sé si ho heu notat, però els mosquits ja comencen a sortir del seu cau i ens volen venir a picar. Doncs aquest mosquit es diu Marià i es va tornar vegetarià, així que si voleu escoltar la cançó, la tenim preparada aquí en el Tocadiscos per tots vosaltres, si la voleu escoltar. Amics i amigues, estem a punt de començar, això ja està en marxa, els botons estan en marxa, les antenes posades i internet connectat. Així que comencem la Moxiganga, amics i amigues. Ara mateix comença la Moxiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga.
1: Insubstituïble, insubstituïble.
2: La Moixiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornegger. Amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Staphylococcus aureus, quan els aliments fan mal. L'estàfil daurat és a les mans, al cabell, al teu nas. En el teu cos, per tot arreu te'l trobaràs. Si et punxes sense voler, milions en poden entrar. Creix amb força i dins del teu cos proliferar. Però les cèl·lules i anticossos fabricats pel teu cos poden vèncer fàcilment aquests temuts invasors. Quan se senten envoltats, deixen ràpids la baralla. Marxen i obliden la lluita. Hauràs guanyat la batalla. De la mà d'un forner, en una rara ocasió, van escapar-se uns estàfils per començar la invasió. Va ser en un pastís de crema, aquell mateix dia enfornat. Oh, Déu meu, qui ho podia haver pensat? Un cop a dins del pastís, els microbis van proliferar, produïen toxines que mal de panxa podien causar. En arribar de l'escola, en Roger va veure el pastís, i aquella imatge tan dolça tot d'una va fer-lo feliç. Era l'hora de sopar, ja no podia esperar. De seguida, impacient, va començar-ne a menjar. No podia parar, era tan bo el pastís. Va clavar-li queixalada i tot sencer se'l va cruspir. Quan era ja dins del llit, al vespre, ben cap al tard, la panxeta i el cap van començar a fer-li mal. I corre, que correràs, el lavabo va acudir. Una, dues, tres vegades, i no era gens divertit.
1: Tinc calor, tinc fred, l'habitació no està quieta.
0: Ai, Roger, què et passa? Què tens, pobret? Vingui, doctor, vingui ràpidament. En Roger es troba molt malament. Ja sé què li passa, diu el doctor. Sospito que pateix una intoxicació. Anem cap a l'hospital. Allà tenen remeis bons i els metges i les infermeres li oferiran atencions. Van passar no gaires dies i en Roger es va curar. De nou amb ganes de córrer, de jugar i de menjar. Aquell pastís de crema varen tenir molta sort. Ara d'aquella aventura només en queda un mal record. Ja ho sabeu, grans i petits. Quan s'ha de tocar menjar, rentar-se amb molt bé les mans és el primer requisit.
2: I fins aquí Contes de microbis d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: La màgia del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Sembla que en aquests moments estem en plena funció. Ha acabat l'actuació d'en Salim, el faquir, i la Sílvia està preparant al mig de la pista tots els estris perquè en Genís, el mag, comenci la seva actuació. Mentrestant, el senyor Agustí està presentant.
3: Bé, senyores i senyors, i a continuació, després de la fantàstica actuació del nostre sorprenent faquir...
2: Sembla, però, que darrere les cortines alguna cosa no va a l'hora. En Genís fa molt mala cara.
1: Ai, em sembla que no em trobo pas bé.
4: Idò, en Genís, què et passa?
1: No ho sé, avui quan me llevet ja no em trobo gaire bé, però és que ara em roda tot.
5: Què li passa ara amb aquest? Ep, Genís, que et toca sortir a la pista, no és hora de fer el pallasso ara.
6: Què vols dir amb això, Tomàs, que fer el pallasso és una cosa molt sèria?
1: Ai, que em roda tot.
4: Ostres, en Genís està blanc com el paper.
1: Estira't aquí, Genís, veuràs que de seguida et trobes millor.
5: Però què dius tu ara? Com vols estirar-la damunt del llit de claus? L'acabarem d'espatllar.
1: Doncs a mi em va bé.
4: D'això, Genís, a què vols que et prepari unes herbetes?
1: Em trobo malament.
7: Això no cal que ho juris.
2: Doncs la cosa es complica, perquè ara el senyor Agustí ja presenta en Genís.
3: Rebem amb un fort aplaudiment en Genís el mag i la Sílvia.
2: Això no va pas bé. Ha sortit la Sílvia tota sola fent el millor dels seus somriures.
4: Senyor Agustí!
8: Es pot saber què et passa? On és en Genís?
4: Ah, doncs resulta que no es troba bé.
8: Però com? Què vols dir?
4: Doncs que ara mateix està darrere la cortina que no pot fer ni dues passes sense marejar-se.
8: Però si ja ho tenim tot a punt. I ara què fem?
4: Ai, mira, no en tinc ni idea.
3: Bé, d'això, doncs, estimadíssim públic, sembla que en Genís, el mag, ens ha preparat un número d'allò més original.
5: Però que s'empota aquest senyor Agustí. Està marejat com una sopa. És un número original.
4: Ai, no entenc res.
6: Mireu, ara ha anat a agafar el barret que en Genís fa servir per al seu número.
4: Xxxt, calleu, que ara vindrà el més divertit.
3: Sí, en Genís ens presenta el número de l'home invisible. Vostès no el poden veure ni sentir, però en Genís és aquí.
7: Invisible? No pot ser, el senyor Agustí s'ha trastocat.
4: Xxxt, calleu.
3: Veuen aquest barret? No hi ha res, oi? Doncs, hola, hop! Un conill! Oh!
1: Però com és possible? El senyor Agustí sap fer màgia, eh?
4: Heu vist la cara de la Sílvia? Fa uns ulls com unes taronges.
2: Doncs sí, el senyor Agustí primer dubtant i després més segur. De mica en mica va fent tots els números de màgia i actua com si en Genís fos a l'escenari, ajudant-lo a fer tots els números. Un cop acabada la funció, els artistes de Circ Petit no saben avenir del que han vist en aquella tarda.
4: Però, senyor Agustí, des de quan sap fer màgia?
8: Jo no en sé pas. No sé què m'ha passat.
5: Doncs ho ha fet de meravella.
4: Sí, tot i que semblava que n'és una mica desorientat. És normal. El nostre benvolgut director no sabia pas el que es feia.
8: Dona, Sibila, una mica de respecte, no?
4: No, el que vull dir és que ha estat la màgia del circ, l'esperit del circ petit, el que diu que la funció no es pot aturar. Li ha fet fer els números de màgia.
8: Això és increïble, però té raó. Jo ara seria incapaç de repetir cap dels números que he fet. Per cert, com està en Genís?
4: És el carruatge, ja es troba millor. Anem a explicar-li, es farà un tip de riure.
7: Sí, estic segur que li hauria encantat fer un número de màgia invisible.

0: Caram, així aquesta és la màgia del circ?
1: Sí, la funció sempre ha de continuar, passi el que passi.
0: I com ho explicaràs això en el teu diari?
1: No, no sé, no és fàcil. Sí, ja ho tinc. Màgia. Si per ventura un mal de cap deixa algú fora de combat, pensa tot seguit el director. Ja ha començat la funció. Què fem amb un artista malalt? Que la funció segueixi igual. La màgia del circ ho arreglarà, perquè la funció ha de continuar.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carla Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Avui, a la Moxiganga, hem cantat, hem ballat i hem disfrutat amb les històries de Sir Petit. I ara toca buscar la son darrere el coixí. La son darrere el coixí, de País de Cotó, és la cançó que us proposem avui per anar a dormir.

I amb aquesta música de fons, que és de Xiula, nosaltres ens direm bona nit. Avui hem pogut escoltar Contes de Microbis amb l'Anna Bruc i en Roger Garros i hem pogut escoltar un capítol de Cir Petit que es titulava La màgia del Cir Petit. I la cançó de Bressol, una cançó que ens diu que la son darrere el coixí, allà és on està amagada, l'hem de buscar per anar-nos-en a dormir. A que vingui el pare i la mare i ens diguin bona nit, perquè ara sí que és el moment d'anar-nos-en a

Recordar-vos que la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, la tenim oberta sempre 24 hores del dia i que allà podeu escoltar totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers, però també si voleu podeu escoltar els capítols de Sir Petit si us heu quedat amb ganes de Sir Petit o si us heu quedat amb ganes de contes de microbis, també podeu escoltar-los a la nostra secció de contes de microbis.

dir-vos que nosaltres fem vacances escolars, així que ens queden dos programes per anar-nos-en de vacances. Esperem que l'últim programa sigui un programa molt xulo, molt especial. Això sí, la setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, tot anant preparant-nos per anar-nos-en a dormir. Mentre escolteu la moixiganga podeu aprofitar, doncs, per anar sopant, acabar-vos de dutxar, posar-vos el pijama, i tot això ho fem amb companyia de la ràdio. Aquesta cançó ens diu que tots els problemes del dia els anem traient de sobre, ens els traiem, els despengem del nostre cos i els deixem lliures per poder anar a dormir amb la ment ben tranquil·la i ben oberta. Doncs ara sí que nosaltres ja ens direm adeu, tornem la setmana que ve amb una nova moixiganga, ganes d'escoltar la ràdio, ganes de passar-ho bé tot escoltant-la, i això sí, no hi falteu, que aquí a la moixiganga passem llista. Bona nit!

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta... Nit de Jazz, amb Joan Pastor.

0: Benvinguts i benvingudes a l'hora màgica dels mussols. Sóc en Joan Pastor i seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosenquirze.cat. Aquest mes d'abril hem tingut, com no, la Setmana Santa, un període de temps dominat per imatges religioses i molts soldats de l'antic imperi romà passejant pels nombrosos canals de televisió amb les clàssiques pel·lícules de l'època. Per això avui, que gaudirem amb el suport del nostre amic Jordi Milià, volíem destacar la banda sonora d'una d'aquestes obres clàssiques, ni més ni menys que Spartak, una pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick l'any 1960. Tot i que generalment el mes d'abril sempre està un xic carregat d'aventures, més de les que ja ens ofereix la pròpia natura, oi Jordi?
1: Doncs sí, Joan, hem tancat aquest abril amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. Sembla que seguirà anomenant-se així, malgrat l'exigència de l'escriptor Eduardo Mendoza i del suport del dibuixant Mariscal, que s'hi va afegir. I veig desconeixement de la història i afany de notorietat. De fet, es va voler instaurar el dia del libro a tot Espanya i no va quallar el lloc. En canvi, a Catalunya, quan la varen fer coincidir amb el dia de Sant Jordi, es va convertir en diada popular de participació massiva, amb gran èxit i amb vendes espectaculars de llibres i roses.
0: Llavors el Jordi sempre sap posar les coses al seu lloc i, cuidado, que no ens toquin el Sant Jordi com el tenim. Com sempre.
1: Sembla que Sant Jordi, abans de ser sant, era un tribú romà.
0: Exacte, ara en parlaré. Correcte. En tot cas, en Sant Jordi, que durant el segle III va estar un temps, com deia en Jordi, com a soldat romà, ens va perfecte per introduir el nostre espai d'avui, que sorgeix una música que ens parla de la revolta d'uns gladiadors. Per tant, volem recuperar una excel·lent banda sonora escrita per un gran desconegut, lamentem-ho, però és un gran desconegut, Alex North, un compositor dels Estats Units que, atenció, ha estat un dels músics més nominats als Oscars per les seves excel·lents bandes sonores, però el més destacat és, sense cap mena de dubte, el tema que descriu la història d'amor entre els dos protagonistes, una composició delicada, emotiva i sorprenent que va mereixer un munt de versions per músics destacats, curiosament, dins del món del jazz. Per cert, la idea de fer aquest espai dedicat a aquesta cançó va ser del meu fill Adrià. Va sorgir alhora que anàvem descobrint diferents vinils a la botiga de jazz de Barcelona, Jazz Messengers.
1: Sí, de fet, l'Adrià sempre ha tingut un bon gust musical, eh? Encara recordo quan li vaig regalar un CD dels Odd Rigtime Titles.
0: Li va encantar.
1: I com el va gaudir i els va estar seguint. Són moments que queden per sempre en el nostre imaginari musical. Avui, doncs, escoltarem versions d'aquest immortal tema creat per a la pel·lícula Spartacus, portades al terreny del jazz per músics que l'han sabut reinterpretar amb ànima pròpia. I també, per suposat, reivindicarem el seu missatge.
0: Correcte, Jordi. Potser l'amor no ha guanyat mai cap guerra, indubtablement, però cada vegada que sona aquesta melodia ens queda clar que és l'única cosa que realment val la pena defensar. Com ja ens apunta el mateix Stanley Kubrick, en un món tan convuls i violent, el que ens manté vius és l'amor, la dignitat i les ganes de llibertat. Doncs anem-hi. Començarem amb un breu recordatori de la versió original de la composició que el músic Alex North va escriure per Spartaco. Escoltem-la.

aquesta era la versió original. I tot seguit escoltarem la primera versió d'aquest clàssic del cinema. Es tracta de l'excel·lent peça que Youssef Latif va realitzar l'any 1962, inclosa en el seu treball Eastern Melodies, editat en vinil per Prestige Records. Transmet l'emoció del tema amb un oboè sostingut que recorda el so fascinant que utilitzaven els encantadors de serp. Escoltem-lo.

Quina bo, eh? Ara estàvem comentant amb el Jordi, això sí que recorda aquests, aquests instruments que feien servir els hindús. Bé, si seguim dins la mateixa dècada de l'any, en 1963 el gran Bill Evans feia una deliciosa versió d'aquest tema d'amor d'Espartacus, que avui estem reivindicant. Considerat com un dels pianistes de jazz més importants de la història pel seu toc impressionista de l'harmonia, en Bill Evans va entrar en les profunditats més emocionals del tema del compositor Alex North, aconseguint una de les versions més espectaculars. Escoltem-ho.

0: Passem ara cap a una nova inspiració, Joan. Vai. Amb la guitarra de Gabor Szabo.
1: Compte que el Bill Evans ens ha deixat, per això, bocabadats, eh? Per parlar-ho tranquil·lament, vaja.
0: Ara ho suavitzarem, potser, o... Bueno, no, està bé, està bé. Músic, Gabor Szabo, músic nascut a Budapest l'any 1936. Fa una reinterpretació afegint colors de la cultura del seu país que li dona un toc nostàlgic a aquesta original versió, realitzada l'any 1972. Gabor Szabo i el seu cover del Love Theme from Spartacus.
1: Molt bé.

I ja que estem amb cordes, aprofitem-ho i presentem ara la versió d'un altre guitarrista, ni més ni menys que en Carlos Santana, amb un concert que va fer conjuntament amb el gran Herbie Hancock als teclats. Una actuació realitzada al festival Life Under the Sky a Tòquio l'any 1981. Els nostres dos protagonistes varen sortir a l'escenari acompanyats per uns músics de luxe, en Wynton Marsalis a la trompeta, Ron Carter al baix i Tony Williams a la bateria. En aquesta versió del tema d'Espartac, els dos músics varen demostrar novament com el jazz i el rock es poden fusionar fent palès que les seves fronteres són molt fines. Herbie Hancock i Carlos Santana amb el seu Spartacus Love Theme.

0: Ens quedem a l'Àsia Oriental per presentar el treball d'una cantant japonesa de nom Akiko, que té l'honor de ser una de les figures que ha participat en la renovació del clàssic segell de jazz Verve Records.
1: Poca broma.
0: I tant. Nascuda a Tòquio l'any 1956, Akiko Yano es va fer famosa pel seu repertori de més de 500 temes clàssics de jazz, que inclouen algunes versions molt aconseguides, com el Come Together de Beatles.
1: Sessió pel Miquel Àngel, com Sempre portem algun tema perquè el Miquel Àngel estigui content.
0: A banda de la seva veu, és també un excel·lent pianista i compositora. Amb la seva música ha creat una estètica personal que és tendència en el món de la moda. Akiko s'ha convertit en tota una icona que representa una nova era del jazz al Japó. La seva versió del tema d'amor d'Espartacus, gravada l'any 2008, és molt original i inclou la lletra que va escriure Terry Callier i alhora té un sentiment molt dolç. Escoltem-la.

Esteu, per recordar-ho, sobretot, esteu escoltant Nits de Jazz a la sintonia de Ràdio Sant Quirze.cat i seguim molt ben connectats amb el tema d'amor d'Espartacus en la versió del Profeta. Ep, sobrenom de Hamad Jamal, pel seu estil innovador. El gran pianista ens va deixar als 93 anys, el 2023. Aquest gran geni del teclat va gravar aquesta magnífica peça també l'any 2008. Musicalment demostra un equilibri perfecte entre l'habilitat de la mateixa melodia i el toc elegant del jazz. Una versió d'aquest tema immortal d'amor, genial i impecable. Hamad Jamal i el seu Espartacus Love Theme.

0: Ens situem ara a Itàlia. El grup de jazz Quartetto Moderno ens porta una versió més lleugera d'aquest tema que avui estem reinterpretant amb diferents músics.
1: I de moltes maneres, perquè déu-n'hi-do,
0: Ens ofereixen un so molt proper on destaca la flauta travessera. Mira, de fet, Quartetto Moderno està liderant l'escena del jazz italià amb un nou estil que implica una estètica fresca, atrevida, molt lligada a la cultura europea.
1: Hem de reivindicar-ho.
0: I tant. Aquest Love Theme from Spartacus, realitzada l'any 2010, té un aire retro que vol recuperar l'estètica musical del jazz més íntim. Escoltem-los.

Molt tranquil·la, molt maca, i sembla que sigui d'un altre temps. Ara ho estàvem comentant amb el Jordi. En canvi, aquesta gent són d'ara, del 2010. Bé, seguim reinventant, rebuscant amb aquest, diguéssim, begul de records, una de les versions més desconegudes que ara posarem d'aquest Love Theme Spartacus que estem recuperant, és la de Quasar, un músic que forma part del llinatge dels grans digi japonesos inspirats en gran mesura en Nujabes, el gran productor japonès responsable d'una estètica molt particular dins el panorama de la música electrònica i el nou jazz al Japó. Un petit viatge que barreja, ara ho escoltareu, barreja sons d'ambients, aires de jazz i un excel·lent ritme que a poc et va entrant tan a dins que et fan venir ganes de ballar. És potser la versió més trencadora d'aquest Love Temps Spartacus que avui no parem de reinventar. Escoltem-ho.

I si el segon tema d'aquest homenatge a la gran composició d'Alex North ha estat la interpretació magistral de Bill Evans, ara és el seu contrabaixista, Gary Peacock, que 55 anys després, és a dir, l'any 2018, li fa un homenatge amb un excepcional treball gravat a l'Auditorio Stello Molo de Lugano, sota la direcció de Manfred Eicher del segell ECM Records. En aquesta ocasió, Gary Peacock està acompanyat pel pianista Mark Copland i el bateria Joey Baron. La força expressiva d'aquest trio, sobretot dins de la seva atmosfera més poètica, intenta repescar l'ànima d'aquest tema sorprenent que des d'una estètica aspra i plena de gladiadors va conquerir el món sencer. Escoltem-los.

0: Bé, i per tancar aquest homenatge a una autèntica història d'amor inclosa en una preciosa composició musical, ho fem amb un desconegut de luxe. Kenny Wheeler toca la trompeta, el fiscorn i és també un gran compositor. Va néixer a Toronto, al Canadà, l'any 1930, però la seva formació musical es produeix a Anglaterra, on va formar part dels moviments del free jazz, el jazz rock, i amb el segell de CM Records va gravar com a líder acompanyant per en Keith Jarrett, Dave Holland i Jack DeJohnette. Poc després, amb el seu grup Azimuth, va col·laborar amb en Jean Garbarek, Norma Winston, John Abercrombie, Tony Coe i Ralph Turner, entre molts altres.
1: Aquest és un treball de l'any 2006 on es fa acompanyar de dos excel·lents guitarristes, en John Abercrombie i John Parricelli, a més del virtuós baix suec Anders Jormin. Es tracta d'una gravació amb un so extremadament íntim. De fet, els matisos, les textures i el joc de les dues guitarres que sonen lliures i netes juguen amb la trompeta de Kenny Wheeler, creant quelcom semblant a una conversa privada, i els oients tenim l'estranya sensació d'escoltar-la amagats darrere una porta.
0: Mira que bé.
1: Creiem que aquesta potser era la millor manera de tancar aquest himne a l'amor que avui hem reivindicat amb l'admiració que es mereix. Love Theme from Spartacus, de Kenny Wheeler.

0: Bé, doncs hem arribat al final de l'espai. Avui hem escollit Espartacus, una pel·lícula que, tot i estar marcada per la guerra, l'opressió i la lluita per la llibertat, la seva música emergeix com un acte de resistència silenciosa. No és només una història d'amor entre dos personatges, és una afirmació radical que, fins i tot enmig de la violència més brutal, l'amor continua sent possible i, per suposat, necessari. De fet, no sé si a tu et passa el mateix, Jordi, però a mi se m'ha quedat enganxada la melodia. Crec que m'acompanyarà uns quants dies.
1: Mira, Joan, sempre m'ha fascinat l'enorme poder evocador de la música. I en cadascuna de les versions d'aquest tema d'amor haurem pogut reviure l'escena amb Espartac i Varinia, interpretats per Kirk Douglas i Gene Simmons.
0: Sí, molt bé que ho diguis, perquè ho fan superbé. És increïble el treball que fan.
1: I sí, Joan, també la portaré amb mi uns quants dies, i tant que sí.
0: Bueno, doncs ja aquí som i estem amb aquest tema. Volem esmentar, després d'haver escoltat tots aquests grans mestres del jazz, que demà, 30 d'abril, és el Dia Internacional del Jazz. Una cita per recordar i estimar una música que no para de reinventar-se. Doncs res, volem donar les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el seu característic to inspirador i, per suposat, el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
1: Fins la propera cita. Adéu-siau.

0: Són les 9.
1: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la Nota amb els amics de la música.

Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts al Donant la Nota de Pop Rock Català. Jo sóc l'Alba Jiménez i m'acompanya, com sempre, el tècnic Miguel Ángel Bueno. Avui és un dia especial. Aquest és el meu últim programa de la temporada. Durant aquests mesos hem compartit música, històries i moltes emocions. Avui, però, no podíem acomiadar-nos de cap altra manera que no fos obrint les portes a l'estiu, que està a punt d'arribar. És aquella època de l'any que sembla que funcioni amb unes altres normes, on els dies s'allarguen, el rellotge pesa menys, les converses duren més i qualsevol tarda pot acabar convertint-se en una nit inoblidable. Per això, avui farem un viatge musical per un estiu molt nostre, de platges, de pobles costaners, de nits eternes, d'amics, de records i de cançons amb olor de sal. Escoltem ara Ens hem guanyat l'estiu, de Pau Vallvé.

I és que hi trobem una gran satisfacció en arribar al final d'alguna cosa i sentir que, per fi, toca gaudir del que més ens agrada. Passa a les escoles, a les universitats, a la feina... És aquell instant en què pots mirar enrere i dir «ha valgut la pena». I és potser per això que les vacances es gaudeixen més quan els costa d'arribar. I si aquesta cançó funciona és precisament perquè tots podem empatitzar amb aquesta sensació. Qui no ha comptat els dies que faltaven per acabar el curs? Pau Vallvé, com sempre, té una manera molt particular d'escriure i, malgrat les seves cançons acostumen a parlar de coses molt personals i concretes, aconsegueix que tothom hi pugui connectar. Seguim amb un tema dels tiets, titulat «Menorca». És molt interessant veure com hi ha llocs que s'han convertit en símbols d'una època concreta de l'any. Quan sentim noms com Formentera o Cadaqués, no pensem només en geografia, sinó en estiu, vacances, amics i llibertat. Els llocs tenen una capacitat molt curiosa de guardar records, i tornem anys després i encara hi trobem fragments de nosaltres mateixos. Potser per això aquesta cançó ha connectat amb tanta gent, perquè no parla només d'una illa, sinó de tot allò que representa. El destí per defecte dels adolescents que tot just han fet la selectivitat, les escapades improvisades, els viatges compartits i aquella sensació que durant uns dies el món és una mica més senzill. Escoltem-la.

I seguim amb Manel, un grup mitiquíssim del qual hem parlat gairebé tots els programes i que té cançons per tot. Aquest tema ha marcat fortament diverses generacions. Quan va aparèixer va ajudar a definir una manera nova d'entendre la música en català, una manera més propera, més narrativa i més quotidiana. Però més enllà del seu impacte musical, el Marc continua emocionant perquè parla d'una cosa tan senzilla com ho és estar bé. No parla de grans aventures ni moments extraordinaris, simplement de compartir temps amb algú en un lloc que et fa feliç. I sovint les millors cançons són aquestes, les que aconsegueixen convertir una escena aparentment insignificant en una experiència universal.

Continuem ara amb un tema que es diu Dies d'estiu, de la cantautora de Cardedeu, Arioix. I és que hi ha una diferència molt gran entre esperar l'estiu i viure'l. Durant la resta de l'any imaginem les vacances, els viatges, els plans i les trobades. Però quan finalment arriba, ens adonem que el que realment recordarem no són els grans moments, sinó els petits detalls. Acabarem recordant una cançó concreta, una conversa, una olor o un capvespre. Els dies d'estiu tenen aquesta capacitat d'acumular records amb una facilitat sorprenent. Potser perquè els vivim amb menys presses o potser perquè tenim més temps per estar presents i observar el que passa al nostre voltant.

Com ja comentàvem abans, l'estiu té una relació molt particular amb el temps. Durant l'any vivim envoltats d'horaris i rutines on tot té la seva hora concreta. A l'estiu, en canvi, moltes d'aquestes normes desapareixen. Les nits s'allarguen i els plans improvisats substitueixen les agendes. I de sobte apareix aquella frase que resumeix perfectament l'esperit estiuenc. Ja dormiré. Perquè hi ha moments que val més viure'ls que no pas descansar-los. Amb vosaltres, ja dormiré de la Fúmiga i Figaflaues.

I encara ens queda molt estiu per endavant. Hi ha cançons que pràcticament fan olor de crema solar només de sentir-les. Platja, brisa i mar, de Nai i Genís Sabater, n'és una d'elles. La relació dels catalans amb el mar, com a bona gent de la Mediterrània, és ben especial. Molts dels nostres records d'estiu tenen l'aigua de fons, les primeres vacances amb amics, les excursions, els passejos o aquelles tardes infinites en què no hi ha cap pressa per tornar a casa. Escoltem-la.

Ara estripem algunes pàgines del calendari, perquè tots sabem quin és el mes que simbolitza millor l'estiu. L'agost és un mes curiós. Per alguns és el millor de l'any, per altres és aquell moment en què ja comencen a aparèixer les primeres ombres del setembre. Però sigui com sigui, és impossible sentir la paraula agost sense pensar en la calor, les festes majors i les nits a la fresca. Els pets tenen aquesta capacitat de convertir escenes quotidianes en imatges que tots reconeixem. I aquesta cançó és gairebé una fotografia d'aquell estiu mediterrani de carreteres, terrasses i converses interminables.

I tot i que moltes cançons parlen de la serenor de l'estiu, la que sentirem ara té una energia totalment diferent. Zo és un grup que sempre va entendre la música com una experiència col·lectiva. Les seves cançons estan fetes per ser compartides, per ser cantades en grup i per convertir-se en banda sonora de moments que queden a la memòria. I és que l'estiu també és això. És l'època de l'any en què els carrers s'omplen, les places recuperen el protagonisme de la cultura popular i la música surt de les habitacions per ocupar els pobles. Amb vosaltres, estiu.

I com en tots els àmbits, hi ha cançons que ens agraden, hi ha cançons que ens emocionen i després hi ha cançons que passen a ser himnes. Per tota una generació de catalans i catalanes, les cançons del Super 3 ocupen un lloc molt especial. Són matins davant la televisió, són estius sense preocupacions, excursions, colònies, casals i aquella sensació que les vacances eren eternes. I si hi ha una cançó que resumeix perfectament aquest esperit, és el millor dels estius. Perquè quan som petits, l'estiu pren una dimensió gairebé màgica. 2 mesos semblen una eternitat i cada dia és una nova aventura. Amb els anys, l'estiu canvia. Tenim més responsabilitats, menys temps lliure i els mesos passen molt ràpid. Però hi ha alguna cosa que es manté intacta, la capacitat de recordar aquells estius que ens van fer feliços. Aquesta cançó connecta precisament amb la il·lusió, la descoberta i aquella mirada optimista que tots hem tingut alguna vegada. I potser, en el fons, aquesta és una de les grans lliçons de l'estiu, que no importa tant on siguis ni què facis, sinó amb qui comparteixes el camí.

I a vegades sembla que per tenir un gran estiu necessitem moltes coses. Un viatge espectacular, un hotel davant el mar, un grup enorme d'amics... Però després arriben cançons com aquesta i et recorden que probablement els millors estius no tenen res a veure amb tot això. La Tabarra parla d'un estiu molt més proper, d'aquells dies sense grans plans ni grans luxes. Potser no hi ha piscines privades, ni vacances exòtiques, ni diners per fer tot el que voldries. Però sempre hi ha una bicicleta, una font on para quan fa calor, unes cerveses ben fredes, una guitarra i algú amb qui compartir-ho tot. Perquè al final les millors vacances no sempre són les més espectaculars, sinó simplement aquelles en què tens la sort de ser el lloc adequat amb la gent adequada. I d'això parla la Tabarra de Figaflaues.

seguim ara amb Sau, un grup que forma part de la banda sonora de diverses generacions de catalans. Amb les seves cançons ens transporten immediatament a una època, a una persona o un moment concret. Ells saben perfectament que cada estiu és diferent. Amb aquesta cançó ens recorden precisament això, que no existeix només un, sinó tants com persones disposades a recordar-los. I potser aquesta és la màgia més gran.

I com ja hem anat escoltant, si hi ha un lloc que apareix una vegada i una altra en la música d'estiu és la platja. Stay Homers, malgrat ser un grup que va néixer en circumstàncies molt particulars, ha sabut connectar amb molta gent durant els seus anys de trajectòria, precisament perquè les seves cançons tenen una proximitat molt especial. Són cançons que semblen escrites des de casa, potser perquè ho són, des de l'experiència quotidiana i des de les coses petites. I potser és això el que també ens agrada tant de l'estiu, que ens permet tornar a valorar les coses petites que durant la resta de l'any sovint passen bastant desapercebudes. Us deixem amb aquesta col·laboració amb Detallets, la platja.

I no ens acomiadem encara dels tiets, perquè hi ha cançons que intenten explicar què és l'estiu i després hi ha cançons que directament te'l posen al davant. Aquesta n'és una. En els últims anys, The Tiets s'han convertit en una de les bandes sonores imprescindibles dels mesos de calor. Han aconseguit una cosa molt difícil, crear cançons que sonen modernes, que connecten amb les noves generacions, però que alhora formen part d'una tradició molt catalana de cantar sobre els amics, les vacances, la festa i els petits moments quotidians. Quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges molt concretes. Una terrasseta plena, una carretera cap a la costa, una festa major i una tarda que sembla que no s'acabarà mai. Aquesta col·laboració amb els sabadellencs Flashy Ice Cream aconsegueix que aquesta cançó tingui una mica de tot això.

0: I per acabar el programa i la temporada, us volia deixar amb un dels grups que més hem comentat també, els Amics de les Arts. El matrimoni Arnolfini és una cançó que potser no parla de l'estiu en el sentit més evident de la paraula, però hi ha una cosa que sí que associem moltíssim a l'estiu, els viatges. Per molta gent, les vacances són l'oportunitat de descobrir llocs nous i perdre's per ciutats desconegudes. Els Amics ens expliquen la història d'una parella que viatja pel món. Ella sembla viure cada descoberta amb fascinació, mentre ell observa i es queda sense paraules. Però a mesura que la cançó avança, t'adones que el centre de la història no són pas els llocs que visiten. Perquè quan passen els anys, sovint oblidem els avions, els hotels i els itineraris. En canvi, recordem perfectament les persones, les anècdotes, les coses que van sortir malament i que després es van convertir en les millors històries. I és aquí on apareix una de les frases més boniques de tota la cançó. Una frase que gairebé funciona com un mantra. Tornar sempre és la millor part de l'aventura. Perquè ara molts marxarem, alguns viatjareu lluny, altres us quedareu a prop, alguns descobrireu llocs nous i d'altres tornareu als indrets de sempre. Però al final, el que fa especial qualsevol viatge no és només marxar, també és tenir un lloc on tornar, i és ben sabut que com a casa enlloc.
1: Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals.

0: Bé, jo m'acomiado aquí, però com diuen els amics, espero tornar. No volia marxar sense agrair als amics de la música i en concret al Josep Orille per la seva confiança en mi i per aquesta oportunitat. Gràcies també a tots els que ens escolteu cada setmana. Que tingueu molt bon estiu i aviam si ens retrobem al setembre.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Donant... Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio...

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: sempre al teu costat.
1: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
2: Avui, recordant les paraules

0: del vell savi que va dir: a veure, pallasso, com vols comparar Cristiano Ronaldo amb Messi si Messi és el millor de la història i Cristiano Ronaldo ni tan sols és el millor del dels Ronaldos? Som, però sabés...
1: M'has trepitjat el guió.
2: Sí, s'ha passat, baby.
1: Bon dia.
0: Néstor Sart.
3: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
4: Molt bona tarda.
0: Magí Berneda.
5: What's wrong? Snake! Snake!
6: Molt bona nit, guapos.
0: Manuel Osero.
7: Wesley, i els RDMG què?
8: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixi.
9: Aupa, Cabo Verde.
0: Jo sóc Pau Aguilar.
10: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
0: I això és Freaks and Bits. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Notes a Pau de Pàgina, Adielmo, Pixelània i Videojocs de Paraules. Que comenci Freaks and Beers!
9: Això és aigua, Néstor.
1: Freaks and Beers! És ginebra amb cosa.
9: L'endemant!
1: Sense això em recordo una anècdota del meu tiet en un avió, tio, el meu tiet i el seu anglès d'anar per casa volia dir: vull un whisky sense gel i sense aigua en un avió, i li diu a l'hostessa: no glass, volem dir gel de glass, no glass, no, no
9: water. Un pajarito a la boca, tio. A les discoteques allò del maligno, xupito del maligno,
1: sí, aquelles mandangues. Bueno, comencem amb Sony i les seves mandangues. Sony, com que ha perdut les llicències de, o se li acaben les llicències de determinades pel·lícules, ha decidit que tu, tot i que te la compressis en el seu moment, la perdràs del teu catàleg. Per això, format físic.
0: És una de les parts positives del format físic.
9: Sony podria entrar a casa teva a robar-te-la també.
6: Com es tradueix això, Pau? O sigui, si algú tenia comprades digital.
1: Sí, clar. Sí. Estem parlant de, no estem parlant de merdes com Crepúsculo que puguis perdre. Estem parlant de Terminator 2, Rambo, Apocalypse Now, Hot Fuzz, Moonlight, o sigui, pel·lis que tu voldries atesorar.
6: Però perdoneu,
9: posar-li els teus fills un diumenge al matí amb el Magí.
6: Exacte. Però si vols
1: Terminator.
6: Comprar aquestes pel·lícules, escolta una cosa, on es poden comprar digitalment? O sigui, on, si vull comprar Terminator 2
9: Sony
6: en digital...
9: Play, no? Pots
1: a la Play, a la botiga de la Play.
6: Ah, clar, hi ha pots sí. comprar pel·lis.
11: No sé si us recordeu que a la PS Vita o... No, la PS Vita no, la PS One podien comprar pel·lícules que tenen el format aquest del disc.
6: A l'UMD, no, a la PSP.
11: A la PSP, no? Sí,
6: PSP.
11: Jo tinc dos o tres.
6: Sí, van sortir algunes en sí, format UMD, era aquesta espècie de...
9: I això s'ha dit més com el Laserdisc, tio.
1: Jo tenia Laserdisc com el Joan Martí, jo també tenia Laserdisc.
9: Visionaris de la tecnologia.
1: I bueno, ara hi ha gent que veu la pel·li al rellotge. Vull dir, és per no perdre's cap matís.
0: Això que ha fet Sony és pitjor que el que van fer amb el PT, perquè el PT, com a mínim, si el tenies baixat, podia seguir jugant, saps? O sigui, aquí no, és com si... ho has comprat i ho tens baixat, no és igual, ja
9: formatejant la
6: fora. Sony, si em permeteu seguir amb la merda de Sony, s'ha patat a la major... Sabeu que va comprar Bungie, la companyia desenvolupadora del Destiny 2 i ara el recent Marathon, que aquí no l'hem parlat, però és un d'aquests jocs molt liles grocs, fúcsies i uns shooters en primera persona. Sí. Diuen que el gunplay és molt molt guapo i que com a joc així, em sembla que és d'aquests extraction shooter, no estic molt posat en aquest tema, però crec que és d'aquest format extraction, que diuen que com a videojoc està molt guapo, però que va tenir un primer pic correcte i que em sembla que la cosa s'havia desinflat. Doncs Bungie, creadora de, sobretot de Destiny 2, que porta no sé quantes temporades, diguéssim, a bon lloc lloc ben
1: activant molts, el xiclet.
6: Doncs es veu que Sony s'ha ventilat, que Sony va comprar Bungie, doncs ha fotut fora a la, no, no sé,
1: ha fet un Microsoft
6: part. Sí, ha fet, sí, un, ha fet Microsoft. Un Microsoft, o sigui, és un puto drama una altra vegada amb tot això de les
12: però companyes, és que això també amb la IA i tot això, sí, que substitueix molt manpower d'aquest que necessites.
6: Però això és un drama, això és un drama, eh? Vull dir, ja fa 3 anys que ho estem dient, però bueno, que no paren.
11: Que sí, que el següent pas serà que passi, no, els videojocs no passi el mateix. Que si tens un videojoc comprat al en digital,
6: ja. Yeah.
11: Quan canvis, no potser ara no, però quan canvis la generació de consoles,
6: què et diu? Ja no el tens. Diu,
11: sí, no tens la PlayStation 6. Hola.
1: Però això Sony ho ha fet tota la vida, eh?
12: Lo sí, que no hi ha, sí, la retrocompatibilitat, sí.
11: Sí, però en digital no.
1: Ah, en digital ja no. No,
11: clar,
1: no.
11: Jo dic en digital, eh?
6: Ja. Yeah. Sí.
12: Obsolescència programada.
0: Serà el moment de tornar a Hans Zimmer.
6: Tornar, diu.
12: Bueno, però pues, pot passar, començaran a haver-hi emuladors.
0: No pots tornar si no has marxat mai.
1: Si sopes cada nit a la taula d'en Hans.
12: No has deixat mai el pirating.
1: Molt bé, nois. Següent tema, GTA.
6: GTA.
0: Sí.
6: A veure,
12: estem preparats ja per
1: la gent, la gent de la Game està molt contenta ara mateix. Sí.
0: Respecte a l'últim programa, hi ha dos diverses coses. Primer, el preu confirmat, que són 80 i 100 euros,
1: sí,
0: les dues versions.
1: Dos i el preu del físic, que no serà un físic.
6: Físic, tots fent així, físic, fent les cometes amb els dits.
1: Físic, que tornem-hi, o sigui, estem parlant d'aquesta merda de notícies.
0: Però hi ha algú que es comprarà el físic aquest dels collons? O sigui,
1: òbviament, imagina el que està fent Sony, jo sí. No, si vingués amb un CD, jo me'l compraria.
0: No, no, és que això vull dir, o sigui, entre baixar-te el digital i comprar-te una caixa amb un codi per baixar-te el digital...
6: Però tens la caixa, Pau.
12: Però tens una caixa, tio.
0: Ja, sí,
12: sí. I pots llençar el cap a Sony, com a mínim.
1: Con sombrero nuevo. Con sombrero nuevo. Després van dir... Em va semblar entendre que l'Uri deia que potser sí que treien CD més endavant,
6: sí,
1: o no?
6: Sí. Però això està confirmat, perquè l'última... Un tuit aquest matí llegia que es veu que... Sí, és Benny Mason de Raider.
0: Jo també he llegit en algun lloc que va ser com un malentès.
6: No, jo al revés. Jo el que havia llegit...
0: Ah, que no tenen pensat llençar
6: un... Que ha sigut un malentès. Això que diguessin que més endavant ho traurien amb el CD a dins, i que en cap moment s'havia confirmat que hi havia un CD en algun moment. Vull dir que no ho sé, jo ja et dic, això potser és un tuit del cunyau de turno que zero
0: a mi em semblaria molt heavy que el GTA 6 finalment només sortís en digital,
6: però perquè
12: anem-nos acostumant
6: amb el món amb el que estem, és el que diu l'Esto, si al final, o sigui, no veig, o sigui, és una decisió,
1: però és que la primera notícia que hem portat és...
6: Però un moment, si no, creieu digital, que algú, creieu que algú no tindrà el GTA perquè no està en físic?
1: O sigui, no estic dient que algú no el tingui, estic dient que un dia de cop pots no tenir-lo.
6: Ah, no, sí, ja ho sé, sí, però és que la gent tots serà un risc que corre. Sí, al final. I llavors l'altre tema, perquè aquí podem discutir, però jo crec que això ho hem dit mil vegades, som molt fans del físic, què passa amb el tema dels 80 i els 100? Perquè aquí, que és la versió, la versió, diguéssim, completa, és a 100 pavos.
12: Què vol dir completa?
6: Completa vol dir que, això ho sap millor el Pau Aguirre, o què
0: bueno, no, la diferència és que et capen cert contingut a la versió de 80, a la de 100...
1: Et capen contingut.
6: Sí, sí.
0: Et capen contingut, sí.
1: Com van fer amb el Mass Effect, el 3, aquell que t'havien tret 3 DLCs i...
0: Sí, em sembla que quan va sortir el Mass Effect 3... Em sembla que
1: el Mass Effect 3, la història dels... Això t'encapaven 3.
0: El Mass Effect 3 va sortir amb el que es diu un DLC Day 1.
1: Exacte,
0: que això és una puta merda, això. Però això, més que un DLC, no, són unes botigues...
6: Són les botigues, sí, d'aquestes de...
0: De roba
6: i... De roba, i accessoris,
0: em sembla... Pentinats, sí.
6: Accessoris, i un cotxe.
11: Un cotxe també.
0: Sí, una botiga d'aquestes de tonejat de cotxes,
6: robes d'estils dels 80,
0: sí,
6: també.
0: I la versió de 100 respecte a la 80 té una missió extra.
6: Ah, això és el que em fa mal a mi, veus?
0: Va, sí. Bueno, jo si me'l compres, compraré el de 100 ja directament.
6: Jo crec que també és el que suposo que la gent
12: ha d'anar al teu carraco, tio.
0: Clar, tio.
11: rebotar, no, a les rodes del davant.
6: El Pau,
0: a
6: tu, Pau, quan et costarà el GTA?
0: 800 pavos, no?
6: Són 800. No sé si pagar 800 o 820, no?
11: Però a mi em fa gràcia que ja tinc un par de col·legues i tal. Tinc un par de col·legues que diuen: has reservat ja, el joc. Jo, pues, a veure, si és en digital,
12: no s'esgotaran.
6: Vamos a calmarnos
11: un poco. Como, tío, o sea, que me dona igual, es que no.
0: Com a mínim, si el dia que sortís et diguessin no, és que comprant reservant ara tens ample de banda reservat per baixar-te l'abans que ningú. Dius,
6: clar, o que el puguis tenir descarregat.
1: O que te'l donen el dia abans, amb el qual te'l
0: desgarregues sense que tot el món. Una setmana abans o un dia abans.
12: Una setmana abans, nice try.
1: Com el Magí, però... quan tenia aquells contactillos, tio, i apareixien jocs que no havien sortit i després jo me n'anava a la game i em deien això és impossible. I pues l'acabo de catar, que vols que et digui.
6: Jo, ja si seguim aquí a Freaks and Beers, els dos drames extras, també no sé si esteu al cas, sabeu que estan pendents de l'Steam amb les seves Steam Machine. Estan pendents de... Aviam si sortien a 300 pavetes, no?
1: Sí, bueno, 300, tio.
6: Bueno, jo somiava, dic que...
1: A preu de PS Vita per obrir, tio.
6: Exacte, o sigui, a la versió més barata, o sigui, és que el fort, la més barata és més de 1.000 pavos i sense mando.
11: Sense mando, tio.
6: Sense mando. És que sí, que pots utilitzar qualsevol mando amb Bluetooth i de més, però
1: sí, és la potència, la potència és inferior, la potència és la potència és inferior que la de la Play 6, ai, la Play 5, perdona.
6: Sí, sí, sí, ho equiparen.
1: Mira, el Lodo està jugant amb el de baixar l'aire,
12: el seu mando, Déu.
0: Juguen amb això que també que pot fer servir com a ordinador i aquestes merdes, i amb això no han justificat el preu.
12: Però, a veure, la justificació és, vull dir, aquesta merda és estètica i per tant la pots fotre al menjador al costat de la tele, llavors ja no la faràs servir com a ordinador, perquè si t'ha puto menjador al costat de la tele no la faràs servir, tio, com a ordinador a la feina, tio.
1: I si no tocar la sardina sol al menjador.
11: Però acostumeu-vos que la propera generació de consoles
12: serà
6: luxe.
12: Luxe. Sí.
11: 800.
1: Seran Neo Geos ja tot.
6: Sí, no, jo també penso que ens morem amb aquests valors, però no té sentit o sigui, a veure, si en principi, si es queden el 30% de cada venda de Steam, o sigui, el Gabe Newell no sap què fer amb els diners. Jo creia que era el moment de democratitzar,
1: fica una
6: consoleta, i he dit consoleta amb diminutiu, però del rotllo, sí, a relativament barata, a les cases que no tenim, que no juguem,
1: però
6: que no gastem
1: vendre consoles, però no vol palmar pasta, Magí, tio.
12: Sí, perquè això és la tàctica Microsoft, tio.
6: Però palmes pasta aquí una mica i després guanyes per l'altra banda.
12: Perquè la pasta la tindràs igual amb el 30%, el tindràs exactament igual, només que els que es comprin això seran nous jugadors, tio, que tens adquirits.
6: Clar, però quants nous jugadors tindràs? Tres persones que es compren això? Bueno,
12: tio, ja són
1: 3.000 euros al
12: saldo d'empresari. 3.000 euros, ho he dit.
6: Sí, no vull saber què ha costat fer-les. Bueno, i l'altre drama... també en aquest cas esquitxada Xbox, pugen el preu de totes les consoles Xbox, que això ja, o sigui, se sumen al carro de totes aquestes merdes.
1: Comprar és ahorrar.
6: A comprar és ahorrar. A l'agost, estem parlant a l'agost, a partir de l'agost es disparen els preus. Una sèrie Xbox Series S, que jo me la vaig pillar, si no recordo malament, d'aquests
1: 300 pavos com a
6: molt, no arribava, 270, ara està a partir de l'1 d'agost estarà a 500 euros. La Series S, que és la versió senzilleta de Xbox, a 500 pas.
1: Però això també pot ser una 400. Idea de Microsoft per vendre consoles en blanc, compra-te-la ara que d'aquí dos dies.
6: Exacte, sí, sí.
11: I la Series X?
6: La Sèrie X passa, la de 1 tera passa a 600, a 750, i la de 1 tera, perdó, la que és només Digital Edition, 750, i la que tens a disquetera a 800. és una o sigui, una burrada. Compraré a ahorrar, nois, això, i no, això,
12: no, això. No, em sorprèn que aquesta merda d'estratègia, tio, l'hagin fet a mitja generació i no que diguis, bueno, la nova generació comença amb preus de, això, ja no anem a perdre cap diners amb cap consola.
6: Per això
12: però Sony s'ha obert amb això i tots han anat al darrere. Però,
6: ho justifiquen amb la RAM, no, això? L'encariment de la RAM? Però que no entenc una consola que ja està feta.
1: Perquè són els xips d'Ucrània i totes aquestes coses. No,
6: bueno, sí, jo és que em perdo molt, però trobo barrant. Bueno, que estem en un moment dramàtic amb el tema dels
1: diners, dels que ens estan exprimint. Jo en parlo després, sí, també d'això.
6: Lolo, què? Fas cara de voler dir coses, tu.
1: Lolo, el Lolo, coses internes. El Lolo fa un parell de dies ens va dir que tenia algú per dir-nos, però que ho diria el programa. Estem tots aquí ara mateix.
12: Algo muy guapo.
1: La reacció, no, la reacció, no, és real.
11: No, molt, no, molt guapo.
12: Sí, sí, no, hi ha un hype altíssim, eh?
11: Vull dir. Sí, ja, potser...
12: Conseller.
1: M'he comprat uns calçotets.
6: He fet la meva primera truita, em sembla.
11: M'agraden molt els videojocs.
12: Exclusiva.
6: A veure, Lolo.
11: A veure. És una notícia i un agraïment. És un agraïment al programa, a vosaltres.
6: Oh.
11: Un agraïment al públic que ha tingut una paciència amb mi, amb el català, el meu català, perquè ja puc dir que teòricament, que no en la pràctica, tinc el mateix nivell que vosaltres de català.
1: El català de Barcelona el tens.
12: Ja és en Manel Ocero. Rebatejat.
11: Sí, bueno, vaig fer l'examen, vaig fer fa dues setmanes i bueno, vaig arribar, i la setmana passada ja em vaig a la notícia que vaig aprovar i em feia molta il·lusió compartir amb vosaltres, perquè vosaltres m'heu donat una mica també el, en part és
12: les pràctiques, no?
11: Clar, és que parlar en el programa i tal m'ha ajudat. De fet, la part oral he tret gairebé un 10.
12: Buah, perquè és la play al podcast i ja està, no? I has marxat.
11: Movia la boca.
1: Es va plantar davant de la professora i va dir: el ferum de la teva aixella em deixes mal perdut. I ja li va posar el 9.
12: Petit putxineu.
11: Sí, vaig treure d'un 18 un 17.
12: Hòstia, rebentant-ho, tio.
1: Aquesta no te'n fas cruixir.
11: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat de parlar el meu català, i també a la gent que jo ja sé que la gent que escolta aquest programa escolta perquè és català, no, majorment, i que jo, bueno, que baixant una mica el nivell, però que ara ja estic...
12: Jo te la torno dient gràcies, Lolo, per fer l'esforç de fer el programa en català, i a tots els que sense cap necessitat aprenen el català i el parlen, perquè es valora especialment.
6: I ens consta...
13: Recordo que va ser ell qui va demanar.
11: Sí.
6: I ens consta que realment això, a gent que no, vull dir que ens pot saludar o ens coneix en alguns events així, ho han comentat alguna vegada, que guai el Lolo que fot aquest esforç, vull dir que això és el que tu dius.
1: Sembla que era el Jordi de Starling, d'això em sembla que ens ho havia dit.
6: Sí, ens havia arribat de ja et dic, diverses persones ho havien dit, ho valoraven molt, molt guai, saps? O
11: sigui, sí, del Xavi PCX, que sí, també va dir algo de hòstia, gràcies, tal.
1: Sí.
11: Bueno, molt bé, que jo no sé, per mi ha sigut una forma així de fer una pràctica, de practicar el català, i m'ha ajudat molt després a l'examen. De fet, la part de gramàtica va ser una mica més baixa, però com feia mitjana amb l'oral, vaig pujar i...
12: A partir d'ara farem notes postal de Freaks and Beats, i haurà de fer també escriptura.
1: Perfecte, doncs,
11: oficialment tinc el seu.
1: Doncs demostra-ho amb un Adventures of Lolo.
11: I només una cosa més, em presentaré per al C2.
1: Tindràs més nivell que nosaltres.
12: Ens corregirà d'aquí res, eh?
11: Va, xarnego, això no està bé.
1: Això que has dit és una xarnegada.
12: Que no ho fa quan no està ben col·locat.
11: A l'examen m'han posat una paraula que no he escoltat mai: chicharello.
6: Jo
11: vaig veure bola drac, però en valencià. En valencià no.
1: És dels insults més nostrats que diuen: ets un chicharello.
0: Tenim uns fills força de liga balaga.
1: Ens està planxant les costures. Et faré veure la padrina.
13: Aquesta, això.
1: Volies caldo tres tasses.
11: Avui portaré, mira, avui portaré, és curiós perquè avui portaré un còmic que no, que la Marta, una, em va dir fa unes setmanes, tenim aquí un còmic que encara no està ni obert, està presentat, sí, i jo ni me'n recordava que tenia aquest còmic.
1: Les compres maginesques, tio, de...
11: Sí, una oferta o algo. La vaig comprar aquest còmic que es diu Se está muy sola en el centro de la Tierra. Vale, de Zoe.
12: No hi viu gaire gent.
11: És d'aquesta noia. I el còmic és d'una... El còmic és dur. Sempre m'ha agradat molt, però és dur. És com... Si vols veure el Trekking per un sueño. És un còmic que es dur, que parla una mica de la sensació que tenen els artistes, no? La gent creativa, la qüestió està de
12: l'impostor,
11: exacte, sí, no? Però a més, aquesta noia té depressió i té constants sensacions de suïcidi, vol suïcidar-se i tal, i és com el còmic, és una lluita constant amb la seva creativitat i com ella vol crear i li agrada molt crear, però que mai és suficient, no? per arribar a lo que ella vol, i això es barreja una mica també amb tot el tema del suïcidi, no? I aleshores ja és dur, perquè tu veus com està patint contínuament. El còmic no et dona espais de descans
12: per respirar una mica, no?
11: Per respirar és o no soc bona fent la meva feina, o em vull suïcidar, o és que és una darrere l'altra. Vull dir, és un còmic dur, però està molt bé. O sigui, m'ha agradat molt, perquè a vegades en els còmics es tracta aquest tema una mica de, sí, el suïcidi, però després com, no? Bueno, com que el banalitzen una mica, no sé, yeah. No, i aquí no, aquí és cru. Vull dir, a mi m'agrada perquè és 100% cru. I no sé, jo sí que no sé, no parlaré més, perquè crec que és interessant llegir-ho sencer.
6: A nivell de dibuix, Lolo?
11: Està molt guapo, perquè a més ella fa una barreja d'estils en funció de si està parlant d'algun del suïcidi. Pues passa una mica al blanc i negre i dibuixa monstres que representa una mica, no, la seva ansietat i tal, però si està en un punt una mica més creatiu i tal, torna una mica al color, i està bé perquè té com dos, tres registres, i quan portes 10 o 15 pàgines ja saps que, vale, ara està parlant d'això, depenent de l'estil, i ho fa molt bé, i de fet semblen artistes diferents, vull dir, és que canvia totalment, però ho fa d'una forma molt, no sé, molt, molt, molt, molt bonica i molt bé, que no és un canvi que dius, uah, no? Sinó que ja és com forma part del llenguatge de la seva història. Sí,
12: que queda natural dins de la pròpia història, no? Una mica com fan Matrix, allò, canviant els tons del verd i els grocs i els tal.
11: Exacte, sí. Com ho feia el nostre amic, el Roger, que canviava les tonalitats de color...
13: Sí, segons el lloc.
11: Segons el lloc, és una mica això. Fa una mica això, però ella no només amb el color, sinó també el dibuix, el traç, tot. Està molt bé. La tia és una màquina.
13: M'agrada
11: molt. I jo... Un 8.
12: Maginet.
11: Un maginet. Maginot. Els còmics a mi em costa una mica. No els acabo de...
12: Sí, després com el... Sí, perquè són aquesta temàtica...
11: No perquè estigui malament,
13: però perquè la temàtica és dura.
11: És dura, sí.
6: És difícil gaudir amb aquesta...
13: Perquè passi el que passi en un moment determinat de la teva vida, et veus reflectit en una d'aquestes situacions. El síndrome de l'impostor ens ha passat a tots en algun moment o altre, en el que et surts, acabes de la carrera i de cop et trobes en una feina real i et diuen has de fer això i penses... podré.
12: Sí, no, sí, i a les feines creatives encara més, perquè com que diguéssim no hi ha una solució correcta, no hi ha un dius, no, és que això es fa així d'aquesta manera, vull dir, les solucions són infinites i subjectives, doncs
13: em passa encara tantes vegades fent el programa, diu, però tantes vegades
12: clar, clar, dir,
13: la pàgina en blanc, això és una merda, diu, ai, i aquí no m'hi va la pasta,
12: imagina't.
13: Sí, sí.
14: Bueno, molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara, notes a pau de pàgina.
13: Per si acabeu de despertar del coma, hi ha Mundial de Futbol.
11: Sí. Què dius, ara?
13: No.
11: No, i què és futbol?
13: Ara ho parlarem.
14: Vaya puta merda de Mundial. Ja ho he dit.
13: Un Mundial a l'únic país del món on no se li diu futbol, sinó soccer.
12: Lamentable.
13: I té collons perquè els analfabets encara treuen pit dient que l'autèntic futbol és el seu, que és un esport que es juga amb la mà. I es diu fotball, vale? Vull dir, és el seu idioma.
12: Perquè hi ha un paio que et xuta.
13: Un, el punter. Molt típic dels americans intentar sentar càtedra quan l'esport en si té més anys que el seu propi país. I això no és només, això no és només la punta de l'iceberg d'aquest Mundial, perquè com deia aquell, he vist coses que no creeríeis. He vist de Gianni Infantino baixar-se tant els pantalons que li estan entrant ja pel cap perquè li han donat la volta. Vull dir, és algo molt bèstia. Gianni Infantino, per qui no ho sàpiga, a part de ser el president de la FIFA, és el creador del FIFA Peace Prize, premi únic que se li ha donat en exclusiva a Donald Trump, i que seria un equivalent a una mamada amb massatge de peus.
12: Sí, sí, algo, una mamada marcada, tio, i amb els ous a dins, tio, sí, perquè sí, aquest pavo, sí, tio,
13: era espantable. Va ser algo, una brutal. Doncs aquest senyor, que ja no té cap mena de dignitat, ha decidit posar els preus de les entrades populars que siguin un punt més cares que el que seria el preu d'un pis a l'Eixample. Vale? Les entrades del Mundial estan sent un punt massa exagerades. Per una altra banda, també he vist que per tal d'arribar al públic jove, les televisions amb els drets han decidit posar a tota mena d'influències i gent sense ofici ni benefici a comentar pre, post i partits, gent amb opinions de merda, per públic amb opinions de merda. És a dir,
12: per cert, parlant d'aquests comentaristes, tio, el combo Zlatan Henry, tio, a la fosa.
13: Això és fantàstic. És el
12: partit,
13: el
12: gul, tio, amb els talls de l'Zlatan, tio.
11: Sí, és un
6: crac. No pot ser més facilitis, eh?
12: Sí, que a més té un periodista d'aquests típic de la dretors d'aquests de la Fox, tio, dient obvietats i dient merdes, i l'altre li va deixar unes pulles, tio, sense cap mera de filtre, que és meravellós, tio.
13: A més, hi ha un munt de detalls. Hi ha dues coses que m'ha agradat molt, que és els uruguaians que m'han recordat molt a l'Invent Man del Muchacha de Nui, perquè és que pensaven que farien algo i no han fet res. I a part, no havia vist mai uruguaians anar tan a la cama com des de l'accident dels Andes del 72. Oh, és a dir, els uruguaians han anat molt a la cama.
12: El muslito
13: han anat. Però a part d'aquella tia dient que Thiago Pitarch mereixia més anar a la selecció que Gavi, que a més Thiago Pitarch ha eliminat pel Centre Esport Sabadell, que per cert estem a segona, senyors. Estem a segona.
12: Sí, sí, sí. Tenim també un porter molt...
13: Sí, un porter
12: una mica molt camboll.
13: Un porter que ja, que se'n vagi al Saragossa ja directament. També he vist com Portugal li feia el buit a Cristiano Ronaldo i a la seva parella sentimental plorant amb el cor trencat al Chiringuito mentre la Georgina estava a casa gravant a Netflix. L'Edu Aguirre ho està passant molt malament, nois.
14: Vull dir, què li passa a aquest tio amb Cristiano Ronaldo? Perquè està dins dels calçoters del Cristiano Ronaldo permanentment, tio.
13: Bueno, saps lo del Gianni Infantino que parlàvem abans?
14: Sí.
13: Pues és una mica
14: pues igual, però
13: sí, sí.
12: Una mica té un greix clarament.
13: Sí, però l'altre dia,
12: entrevistes que fa d'aquestes, teu, sí,
13: fan una
12: vergonya. Tio, de dir, tio, però és que només et falta que saltis a menjar-li la boca, teu.
13: L'altre dia que el Chiringuito van fer una enquesta dient qui és el millor del món, si Cristiano Ronaldo o Leo Messi, va guanyar Leo Messi, la cara d'aquest tio, de com si li haguessin dit no, t'hem de treure un ronyó ara mateix, saps? Aquí en directe.
14: I el programa que tenen a l'Enric i a l'Slat, no? I aquí hi ha el Roncero i, sí, sí.
11: I aquest tio és d'una de hòsties amb un altre en la velada de l'Ibai.
6: Ah, sí?
13: Ah, sí? L'Edu Aguirre?
12: Hòstia, bueno,
14: quan, jo, sí.
12: Que per cert també hi ha l'altre, l'Speed aquell, tio, que també és el
13: l'Ice Speed, que també és Christian Iber, tio, d'això.
12: Sí, que també hi havia els clips aquests mirant el partit de Messi, tio, fotent un parell de gols, tio, i el tio ja agafa les coses i marxant.
13: Que, a part que l'altre dia que va marcar Cristiano Ronaldo, l'Edu Aguirre celebrant-ho, i em va encantar que van fotre-li aquell tall que falla el penalti contra no sé qui és, no sé si era que li para, no, li para el Courtois, no, el Courtois no, el Black li para, deu ser Txèquia o algun d'aquests, i bueno, total. I també una altra cosa que he vist durant aquest Mundial és he vist la persona que més, una de les persones que més felicitat m'ha portat a la meva vida, treure's la titola i pagar així els periodistes espanyols a la cara, que és Leo Messi, tio. Jo creient que estava acabat, que se n'havia anat a la MLSN.
6: Increïble,
13: I està com perquè el tornem a fitxar i vingui a jugar els minuts d'escombraria, tio, i ens faci uns 3 golets.
14: Sí, tio, un last dance, tio, amb Messi.
6: Un last dance, sisplau.
11: Volaria.
13: Però bueno, total. I per tant avui us parlaré d'un dels mundials, un dels mundials on Uruguai s'ha penjat l'estrella, aquests mundials que no tenen però que Uruguai d'això, que és la pel·lícula, és una pel·lícula que és Evasión o Victoria, òbviament no és. Avui us vinc a parlar d'Evasión o Victoria, pel·lícula de l'any 1981 dirigida per John Huston. Sí, m'heu sentit bé. John Huston. Que no ho sàpiga i no sigui, és el director de L'Honor de los Prinzi, El Falcó Maltès, La Reina d'Àfrica, La Moby Dick del Gregory Peck, L'Home que va poder regnar, i com a actor a sobre va posar la veu a Gandalf a l'adaptació animada del Hobbit del 77, Surt a Chinatown, que és aquell pare de l'Angelica Huston que té l'anècdota amb el Jack Nicholson dient t'estàs follant a la meva filla, i l'altre dient
14: com no.
13: John Huston, que admet que odia aquesta pel·lícula, bueno, va admetre, el pobre va traspassar, però va admetre que odiava aquesta pel·lícula i que la va fer només pels diners, com les altres dues estrelles cinematogràfiques d'aquesta pel·lícula, que són el senyor Max von Sydow i el senyor Michael Caine. Però ara arribarem. Aquesta pel·lícula està basada en fets reals, en un partit de futbol que es va batejar com el partit de la mort el 9 d'agost del 1942, que s'enfrontava a un equip que es va fer dir Futbol Club Start, format per exmembres del Dinamo de Kiev, contra un combinat alemany a la URSS ocupada, o sigui, la que era Ucrània, però era URSS ocupada, pels nazis, amb l'amenaça que si guanyaven els eslaus els passarien per la paret a tots. Òbviament van guanyar, després van jugar un segon partit que també van guanyar i van acabar tots en un camp de concentració, morint varis d'ells. Com a actors principals, com ja hem dit, tenim a Sir Michael Caine, qui va pagar una casa a la seva mare amb els diners que va guanyar amb Tiburón 4, Max von Sydow, qui va decidir trepitjar el gran paper que havia fet a L'Exorcista 1, acceptant el paper de L'Exorcista 2, que és increïblement dolent aquesta pel·lícula, i Sylvester Stallone, que té el 90% dels seus papers en pilot automàtic i que com a bon americà en aquesta pel·lícula juga al futbol amb les mans.
12: Però va com de puny amb la pilota,
11: sí,
12: també.
11: Es
12: nota, tio, que no té ni puta idea que juga al futbol, és la primera vegada a la seva vida que està...
13: Sí, que ha tocat una pilota. Sly, qui va ser tot un problema constant durant el rodatge, va acceptar el paper per poder rodar al costat d'algú com John Huston. Òbviament, a mi si em diuen vine a rodar una pel·li al costat de Steven Spielberg, jo diré cap aquí, després serà Intel·ligència Artificial i et moriràs de la vergonya, però ha rodat amb Steven Spielberg. En acabar, tot i així, va fotre terrible rajada del director dient que se'l veia feble i cansat i que no havia gaudit gens de la seva companyia. Dic que les escenes entre els dos primers, és a dir, entre Huston, entre Michael Caine i Max von Sydow, són de les poques escenes amb empaque de tota la pel·li. Aquells diàlegs que tenen al camp de concentració és l'únic que aguanta així una
12: mica. No hi ha pilota.
13: Exacte. Tot li devem gràcies al senyor Pelé. Pelé, que se'l recordarà a les nostres generacions per aquells anuncis de Viagra on mirava la càmera i et deia si jo fos un impotent de merda com tu també prendria Viagra. Doncs el rei Pelé
11: deixava molt clar, jo no,
13: Sí, jo no prenc Viagra. Si jo fora un impotent de merda com vostè,
12: però tu també podries.
11: Jo tot el dia sí,
13: Tu si no. Cal, si cal, quan vulguis. A part, Pelé, que jo no ho vaig descobrir fa poc, havia sigut parella de la Xuxa. Es portaven un grapat d'anys i havia sigut parella. Bueno, Pelé era un indomable, un tigre. Total, que tot li devem a Pelé, perquè va ser el fet de que Pelé estigués a la pel·lícula que va fer que Michael Caine acceptés aquest paper. Kane tenia 47 anys i era bastant improbable que fos jugador professional, com s'insinua durant la peli. I a part, l'Osvaldo Ardiles va manifestar posteriorment, Osvaldo Ardiles, un jugador argentí que sobre la peli, va manifestar posteriorment que Michael Kane tenia la nostra forma física en aquell moment, és a dir, corria 2 metres, s'ofegava, no donava una pilota al peu, o sigui, era horrible. Pelé, o com l'anomenem en català, Vaig Pelar, va ser també qui va coreografiar totes les escenes de futbol. És a dir, va veure el percal i va dir: senyor Houston, li importa si moc una miqueta la filamenta?
14: Era l'únic que en sabia d'allà, no?
13: No, bueno, hi havia diversos futbolistes professionals, però Pelé va ser el qui va donar el pas endavant i va dir...
12: Bueno, que tenia la credibilitat, no?, per poder anar al director i dir-li: tio, això és una castanya.
13: El que està fent, tio, és ballet. Stallone va ser entrenat per al porter Gordon Banks, guanyador d'un mundial. El poltre italià inicialment va dir que allò eren paparrutxes. Es va presentar el primer dia de rodatge, es va tirar a terra i es va dislocar l'espatlla. A partir d'aquí va estar un temps de baixa i va decidir que les idees de Gordon, pues, podien ser una miqueta més d'això. Tot i així, va acabar sent va tenir diverses contusions, una de les quals li va provocar una fractura de costella, però se'n va sortir dient que és potser el rodatge més dur que ha tingut, fins i tot més que Rocky. O sigui, el tio va acabar bastant martiritzat. Osvaldo Ardiles, que aquest sí que surt, campió del món amb Argentina l'any 78, li roben, de fet, el Mundial a Cruyff l'any 78, que és aquell Mundial que es fa a Argentina blanquejant la dictadura de Videla, surt diverses vegades a la pel·lícula, és campió del món, tal i tal, i ell diu en una entrevista el 2014 que això ha sigut el seu millor moment esportiu, gravar aquesta pel·li.
12: La seva millor actuació, anava a dir.
13: No, gravar aquesta pel·li ha sigut el seu millor moment esportiu. Senyor campió del món, eh? Entre els futbolistes n'hi ha varis, un altre cap cal destacar el Bobby Moore, campió del món també en la mateixa època que el Gordon. La pel·li està gravada a Hongria perquè necessitaven algo històric, que és que no hi haguessin camps sense llums artificials, perquè abans de la Segona Guerra Mundial això no existia. Aleshores van trobar un camp a Hongria que fos suficientment gran com perquè hi hagués cabuda i tal i qual, i en plan, ja ho tenim, veracitat històrica. Fins aquí arriba la veracitat històrica, perquè després, quan hi ha la invasió de camp, veus que la penya va vestida dels 80, i a sobre els soldats alemanys, que són clarament extras hongaresos, parlen en hongarès. No parlen en alemany, parlen en hongarès. Stallone va insistir que només se l'avisés. El Stallone passava una miqueta al dia en el seu tràiler com era el senyor Jean-Claude Van Damme, però a diferència de Jean-Claude Van Damme, en lloc d'estar snifant quilos de cocaïna durant Street Fighter, ell aquí el que estava fent era escriure el guió de Rocky 3. Aleshores deia: ja es pot gravar. Aleshores sortia Stallone, gravava les seves escenes i es tornava al camerino a seguir escrivint.
12: Caliente que sales, no?
13: Exacte. Originalment l'havien de protagonitzar Lloyd Bridges i el Clint Eastwood, i amb l'Alain Delon com a francès. Tot va caure. Més endavant, el paper del Roger, del Michael Caine, potser també l'havia de fer el Roger Moore, però també va caure. Hi havia molts problemes, sobretot perquè els futbolistes no sabien actuar i els actors no sabien jugar a futbol. Aleshores van haver de fer un mix-max. I al final, per acabar, la pel·lícula als Estats Units va fracassar, òbviament, perquè aquesta gent no entén de l'opi del poble, i la va salvar d'una catàstrofe el fet de que Europa i Sud-amèrica el futbol sí que sigui l'opi del poble i ho tirés tot endavant. Així que avui...
14: A la pel·li, que representa que són anglesos?
13: No, són perquè el Pelé, en principi, és de Trinidad i Tobago, amb la qual cosa ja és francès. Aquí hi ha la justificació. Aleshores són com soldats, és un POV, és un camp de presoners de guerra, i han de ser tots de la Commonwealth i tal. Aleshores hi ha britànics, americans i tal, i per justificar el Pelé diuen que és això, que ell diu a la pel·li que va aprendre a jugar a futbol xutant taronges, que en realitat Pelé va aprendre a jugar a futbol amb xutant fruita, però no eren taronges. Però bueno, està bé. És una pel·li que és...
14: Ni res dels soviètics originals, vaja.
13: No. I a part, en aquell final, aquell punt de... És una evasió i victòria mal, i aquell punt que a la mitja part es poden pirar però decideixen quedar-se, i aleshores hi ha el gol final de xilena del Pelé, i s'escapen perquè hi ha una invasió de camp, i el Max von Sydow li declaren un acord marcial perquè ell, abans de ser un nazi, és un apassionat del futbol i aplaudeix les jugades bones que les estan fent els aliats, perquè òbviament els nazis semblen uruguaians perquè només van a la cama, i saps, és una pel·li que la teniu, em sembla, a Movistar, i està, i a Amazon on també la podeu veure si no l'heu vist mai. És... i a part la pel·li, el títol ja t'ho diu, en realitat aquí es va dir va ser una victòria, però el títol original és Victory. Sí. T'ho està dient.
9: Vaya spoiler, no? Sí.
14: Molt bé, gràcies Pau, per notes a Pau de pàgina. I ara, Avielmo.
6: Com li agrada.
13: Pau, sí, t'haig de dir que estic veient Widow's Bay.
14: I no, de, no he vist, però diuen que està molt bé.
13: Aquesta mandanga, tio, l'has de veure.
14: Sí, sí, aquesta horror comèdia, no diuen que és, que està...
13: molt bo, i a part cada pel·lícula és una referència... és una referència al cinema clàssic. Widow's Bay, perquè no ho sàpiga, és una sèrie Apple TV que representa que és un alcalde que està obsessionat, un alcalde d'una illa que està obsessionat que la seva illa es converteixi en el nou Martha's Vineyard per aconseguir turisme i aconseguir diners i tal i qual, però els illencs són molt supersticiosos sobre una maledicció que s'acorda...
14: però l'has posat pensant que era Tiburón.
13: Totalment, perquè sobre Tiburón està quan diuen, no, serà el nou Martha's Vineyard, li vaig dir la Bea, és on es va gravar Tiburón.
9: La merda aquella de la tsunami Tiburón, tio, i al final te la vas veure o no?
6: Jo sí que la meitat.
13: Sí, sí, sí, sí, primer dia.
14: Sí, és com un xernado, però els taurons arriben en via tsunami.
13: No, és un xernado sense brises.
6: Sí, és, és.
14: Ah, és allò que diu un xernado en sèrio, no?
13: Sí.
14: El
13: tagline aquell, no? A més, és foten aquell punt que és embarassada.
9: Què dius? Sí, sí. Sempre, tio.
14: Això hi ha una embarassada,
9: la salva, sí, embarassada, sí. Tio, que sempre... Hòstia,
13: embarassada, no, que és en el moment clau, òbviament trencarà aigües. No, òbviament trencarà aigües.
14: No, sí, sí. El Quiet Place més xernado.
13: Sí, sí. Els callos de Florida. Sí,
9: el tauró es caga, no? Diu el meu latrac. Que no, que estic tenint d'una mallon.
14: Tinc fogots ara mateix, que no m'estàs a punt.
13: I així salva.
9: I agafa l'aleta, no? I li trenca l'aleta.
13: Foten l'embarassada davant de tot, tio, i van obrint camí, tio, fins que surten dels callos.
9: S'obren camí a base d'insults, tio, improperis.
14: Tu m'estàs ajudant, el metge m'està ajudant, tu no!
13: Això és verídic, això li van dir a un amic nostre. Carinyo, necessites algú? Deixa'm tranquil, el metge m'està ajudant, tu no, saps? L'altre allà al costat. Bueno, sí.
14: En fi. Bé, torna a la secció del Yelmo. Després d'aquest parell de setmanes d'absència involuntària. Música de Yelmo.
13: Torna a la secció del Yelmo.
14: Torna a la secció del Yelmo. Doncs he decidit, com diria Pompeu Fabra, tornar amb un bombasso. Res de pel·lícules de tercera categoria de frescor indeterminada.
6: Molt bé.
14: Res de cinema francès sobre com beure una copa de vi mirant a la resta per sobre l'espatlla. Avui torna l'Yelmo amb un clàssic de terror dirigit per un dels clàssics directors de clàssics de terror. Avui a l'Yelmo us recomanaré They Live. Pel·lícula nord-americana...
13: O sigui, Magí... Digue'm que saps de quina pel·li estem parlant.
6: Aquí com es va dir?
14: Viven.
6: Ah, vale.
13: Ah, no, però no Viven... No, però Viven no la de l'avió.
9: No l'avió.
6: Ah, però no sé quina és.
13: La de les ulleres de sol?
14: Sí.
13: La d'Obey? Obey? La samarreta aquesta que posa Obey?
6: O sigui, no,
9: m'hagin robat, diguéssim, però sí.
6: Sí, sí. Aquestes referències les he vist, però no la tinc clara. Això s'ha de veure, oi? Ben mala, que me la miro ara mateix.
14: És més que un clàssic,
6: Més que un clàssic, eh?
13: Sí, és una d'aquelles pel·lis on van agafar un lluitador de pressingats i li van dir, saps fer pressingats? Sí. Saps actuar,
6: tio. A veure, vinga, va.
14: Pel·lícula nord-americana de l'any 1988, qualificada de science fiction action horror.
6: Molt bé.
14: I on hi ha les interpretacions d'en Roddy Piper, que és el que deia Pau, aquest exlluitador, amb Keith David, que és el mític actor que surt a The Thing i que també és la veu del Capità Anderson a la saga Mass Effect, i Meg Foster. Està escrita, dirigida i composada pel gran John Carpenter. Petita sinopsi. Anys 80. Els Estats Units es troben sota els efectes de la trickle-down economics del Ronald Reagan i la deslocalització de llocs de treball. Nada, és que es diu això, perdó, es diu nada. És un home sense llar que arriba a Los Angeles mirant de trobar feina per sortir de la misèria. Allà coneix en Frank Armitage, que és el que interpreta el Keith David, que el convida a un poblat fet de barraques on un grapat de gent hi sobreviu treballant bàsicament a la construcció. A prop d'aquestes barraques s'hi troba una església on hi ha un predicador que alerta que ells tenen a la butxaca els més poderosos de la classe política i econòmica mundial. Per a quin propòsit i amb quin sistema no ho sabem. I fins aquí la petita sinopsi sense espatllar gaire sense espatllar gaire de la pel·lícula.
9: Sí, li porto una mica més, jo crec.
13: Un dia treballant i tal, es troba una capsa amb unes ulleres.
14: Bueno, es troba, és un paio que li agrada molt l'usmear, vull dir...
13: Bueno, és un rodamón, s'ha hagut de treure les castanyes del foc i li agrada espavilar, s'espavila, la gana fa que el pa no sigui dur. I el tio és pisgant...
9: Sou gran espanyol, tio.
13: És lazarillo. Pisgant, tio, troba unes ulleres de sol que són especials.
9: Que li revelen una realitat oculta.
14: Bueno, sí, quan se les posa veus coses que en principi no hauries de veure. I a partir d'aquí...
9: No s'enganyes del Magí, tio, està amb cara de...
6: No, estic decebut perquè no està en plataformes.
14: Ah,
6: ja sé que això...
14: Però és com a
9: Pau que estigui buscant la vida, tio. Ara t'enviarà un link al Pau. A part de fotre troianos. A part de fotre troianos fins a l'objecte, tio.
14: I la policia a la porta. Vés-hi amb un bon antivirus, Magí.
9: El teu web ja hi ha molta
13: gent. Només de pensar que el Pau et passarà un link ja està trucant la poli a la porta.
6: En castellà?
9: Portem dues setmanes de parum perquè el Pau ha dit...
14: Ja quan més que el link per enviar-li el link ja m'estan arribant les seves dades.
6: Escolteu, en castellà? Es diu Están Vivos, sí. Pot ser?
14: Están Vivos, va, sí. Vivos. Sí, potser Vivent sí que era només la de l'avió, la de però sí, és Daily.
6: No,
14: l'original és Daily.
6: La premissa i tema de les... No sé si em podeu respondre a aquesta pregunta per no revelar molta part del...
13: Només et diré
6: el que diu
13: a IMDB, ¿vale? Que és... Un vagabundo encuentra unas gafas de sol y descubre que unos alienígenas han tomado la Tierra. Vull dir, això t'ho diu...
9: Això és l'anunci d'Antena 3, tio.
13: Sí.
6: Però les ulleres en si són un...
13: De Ray-Ban Wayfarel de puta.
6: No, però vull dir, són casualitat de... O tenen un paper molt important.
13: Sí.
6: Hi ha una cosa...
14: Sí.
13: I les ulleres, és una capsa plena d'ulleres que va destinades a una història.
6: Ok.
14: Sí.
6: No,
14: va, a veure, quin autèntic geni John Carpenter. Jo no sé com s'ho fa, però té la capacitat de fer una pel·lícula amb una trama molt senzilla i convertir-les, perquè ho ha fet amb més d'una, en autèntics clàssics del cinema. Com a moltes pel·lis del Carpenter, el pes de la crítica social és notable, com també passa en menor mesura potser The Thing o Escape from New York.
13: Aquesta, i el príncep de les tenebres també.
14: Aquesta potser sigui la més
13: social.
14: La crítica social té més pes.
13: Escape from New York també té molta
14: també
13: crítica social.
14: Sí. Però per mi potser aquesta té un punt...
9: Home, té un transport econòmic o polític...
13: Sí, és molt més escarrenós aquesta que les altres.
14: Sí, aquí es tracten coses com, per exemple, el consumisme sec, damunt dels
9: més bàsics impulsos empàtics...
14: Sí, perquè és això...
13: L'abandonament dels estrats socials més pobres... Vull dir, és...
14: I tot això sense oblidar una gran dosi d'humor que n'hi ha en aquesta pel·lícula, amb one-liners estil Schwarzenegger, que fan del protagonista el nada, un autèntic pinxo de primera categoria. Mm-hmm. Com a exemple només us diré que hi ha una escena on entra armat a un banc, i diu la frase: he vingut a mastegar xiclet i a repartir hòsties, i ja no em queda xiclet. O sigui, he vingut a repartir hòsties. Tenint tot això en consideració, i per si no s'havia notat, crec que estem davant d'un dels clàssics del cinema de terror dels anys 80 i una de les pel·lícules més sòlides de Carpenter que ja has dit.
13: Sí.
14: Per mi, una d'aquelles que cal mirar sí o sí. La nota final m'ha costat, perquè quan vaig començar a fer la secció vaig decidir que només puntuaria, o sigui, números enters, sense decimals, puntuacions netes i clares. Així doncs, per mi, They Live... té un 8.
13: Si pogués en decimals... Li haguessis posat un 7,8 o alguna cosa així.
14: No, li hagués posat algo més proper, inclús potser 8,5 tirant cap al 9, però crec que es mereix un 8. I des d'aquí, evidentment, us la recomano. Jo crec que és d'aquelles pel·lícules que dir que és de culte és quedar-se curt.
6: A veure, Pau, o sigui, aquí queda bé l'estíquer de l'Israel, amb aquella cara de... perquè, o sigui, un clàssic de clàssics i té un bull, sí, té un maginet de merda, sí, que...
13: un maginet de merda,
14: no, però que
13: estem parlant que és ciència ficció, terror, que no són el que parlàvem l'altre dia.
6: Precisament trobo que és una bona... això és el que m'havia agradat més de tota la teva sinopsis, o sigui, la barreja de gèneres m'encanta, o sigui, guai, bueno, no he vist la pel·li, però que ho té tot per ser un 10, i per tant ho has venut com si fos la millor merda.
13: T'haig de dir que l'actor actua una miqueta regolitxi, però...
9: No, però... No, que ara amb el temps potser no té el mateix
13: impacte,
9: però jo crec que en el seu moment era una pel·li que va ser molt
14: icònica.
13: Et diré més, els efectes especials aquí han envellit millor que a The Thing. A The Thing veus els mollequitos i aquí els efectes...
14: Però també està molt bé.
13: Sí,
14: també està molt bé.
13: No estic dient que no, però o sigui, The Thing té l'escena aquella de que li estan fent la desfibrilació a aquell paio. Aquella escena és brutal. És brutal. Però jo que sé, per exemple, fa poc vaig veure també El príncep de les tenebres. Per mi, aquesta, El príncep de les tenebres, Escape from New York i The Thing són els quatre clàssics que té. I són pel·lis que... I The Mist, merda, me la deixo. Són pel·lis que les ha sabut tancar.
14: I The Mouth of Madness, també.
13: Sí, The Mouth of Madness és molt bona, tio.
14: Sí, sí. No, que això en canvi té molt bones pel·lícules.
9: Comenceu a semblar l'Infantino, tio, amb el Carpenter, eh?
13: No, però perquè després té Fantasmes de Marte i Vampiros de John Carpenter, que són autèntiques tibaltes, tio. Són uns trunyacos, tio, que no, d'això, però clar, és un senyor que...
6: 7,5 són aquestes.
14: Magí, tu mira-la i porta aquí la teva nota a veure si és un 10.
6: No, jo no l'he venut com si fos la millor merda del món.
14: No, però te la mires i vens aquí a la puntua.
6: No, passa'm
9: i
6: el
9: com deia el Pau, és d'únic que de les coses d'aquestes de l'Obey, que és una cosa que surt molt durant la pel·lícula, se'n va fer una marca, que és una marca bastant...
14: Sí, totes dones aquestes d'això, doncs obeeix, consumeix, no protestis, aquest tipus de...
13: Que a més és molt, molt, perquè és molt a l'època que surt UB, també, és... O sigui, era tot una onada de...
11: Sí, sembla que la nova pel·lícula de Spielberg...
13: Sí, ja, sembla que és una basura.
11: Sí, però...
14: Ah, la dels aliens, no? Aquesta?
11: Sí, però que sembla que és una mica això, no? Són aliens que estan amagats entre la gent...
13: Diuen que és fluixa, tio.
14: Sí. Ja pot ser, ja m'ho crec.
13: Per cert, Néstor, parlant l'altre dia, vaig veure... Ara que parlàvem de lluitadors, vaig veure El lluitador, precisament.
9: No l'havies vist?
13: No, tio, no, la tenia. És que el Mickey Rourke.
9: Però va ser un d'aquests arons que li encanta això, tio.
13: De rescatar, sí. I fa Tarantino una miqueta, no? De rescatar, tio.
14: El Mickey Rourke recautxotat per tot arreu.
9: Però clar, vull dir, en aquesta pel·li li queda molt bé, tio. Aquesta cara com matxacada, desfigurada i tal.
13: La premissa està molt guapa, que és un tio que era... era el top notch del pressing catch en l'època del Hulk Hogan i que no ha sabut fer res més a la vida i viu del record i de shows de baixa estofa en gimnasos d'escoles i en merdes així.
14: I té la cara com que va deixar el Topuria, no? A la Casa Blanca, no?
13: El que té super raro són els dits, tio. Vaig mirar-ho i diuen que és per la boxa. Té les ungles, els dits en tambor i després vaig estar llegint que és per culpa perquè el Mickey Rourke havia sigut boxador i dels impactes els dits... Bueno, això és una altra cosa. Estem menjant-nos la secció al Magí, nois.
14: Acabem això. Fins aquí El Yelmo. I ara la Pixelània.
13: Here we go.
6: A veure, nois, avui vinc a parlar-vos del meravellós i elegantíssim Microsoft Flight Simulator 2024.
11: 150 gigas en portal.
6: és que...
15: Ara com Mars Simulator.
13: No, com Mars Flight i com Mars Simulator.
6: No em pregunteu per què, diu.
13: Però... No, no, però no has vingut a parlar-nos d'això.
15: Per què, Magí? No,
13: digue'ns per què ens parlaràs del Flight Simulator, perquè jo ja he caigut, Magí.
6: Tu també has caigut, eh? Perquè per 100 pavetes... Perquè, que
13: no, aquest, 100 pavetes petit... no, Magí. 99.
6: 99.
11: Comprar és obra.
6: Comprar és obra. Estava... Vaig veure que això... Bueno, de fet, vaig estar buscant-lo. Just ha coincidit que han tret ara el Thrustmaster, la marca aquesta que treu volants...
13: Els volants
6: i,
13: de ple...
6: I
15: tot
6: de...
15: No m'ho toco porno, això. Thrustmaster.
9: Del consolador aquell del Leslie Nielsen.
13: Que la xupa i la
15: deia
13: que
15: no té gustat. Thrustmaster. Caldran amb unes cremites,
13: no? Mola que crec aquesta escena el tio després de fotre-li el discurs i l'únic que s'interpone entre ustedes i
15: la moralitat.
13: Hola, Frank. Pues va sortir, el Thrustmaster, que són els creadors de volants i tal, han tret un nou joystick.
6: Sí, de fet la idea suposo que és, bueno, entenc, va per aquí, després de veure unes quantes reviews, volen democratitzar el fet de poder-te comprar un d'aquests joysticks complam, o sigui, complam del joystick més la palanca, diguéssim, d'accelerar i frenar el
13: que sobre dius que després se li pot afegir els pedals i tot.
6: Pots afegir
13: els laterals.
6: Pots afegir,

0: que fa amb aquesta última edició ho ha fet molt bé amb tots els trailers. O sigui, és un joc que entra pels ulls. És que a dia d'avui, jo antigament podia entendre que només uns mega aficionats dels avions, no? De tot el tema d'aviació i de més, doncs els molés molt tenir el seu 486 i fer com que amb el teclat i de més, doncs lo complicat que pot arribar a ser, doncs, enlairar un avió, doncs ara ho han simplificat. O sigui, tens l'opció de jugar-ho també mega complicat o la versió de Super Warrior. Ah, aquest és un joystick antic.
1: És el meu joystick del TIE Fighter, tio.
0: Vale. doncs jo ja et dic, de fet, una de les primeres coses que vaig fer quan vaig tenir la Xbox, la Series S, va ser amb el Game Pass descarregar-me el Flight Simulator i provar-lo. I veia que estava corredillo, però notava molt que la Series S es quedava curta amb la qualitat
1: potència
0: gràfica. Sí. Llavors, en el moment en què vaig saber que el Microsoft doncs, ja treia també per PlayStation doncs molts diversos jocs, no? Que ja sabem aquí els Indiana Jones, els Halo i demés, no l'havia comprat. Vaig estar a punt de comprar un digital, però com que la Series S no té per pujar CDs, o sigui, el tenia descarregat i només el podia jugar quan vaig estar pagant el Game Pass. Total, que ara en PlayStation doncs va sortir el joc, ja farà uns mesos, i vaig dir, vinga, em pillo el joc, em fa il·lusió tenir-lo en físic, i a més amb aquest complement del joystick.
1: Sí, i la Magí, veritat... Aleshores, la cronologia és, el Magí penja el joystick.
0: Això.
1: El xat de grup. Què és això?
0: Joystick? Només amb el joystick o ja vaig posar el joc també?
1: No, només el joystick. Em sembla joc i joystick, però va ser joc i joystick. I acte seguit és compatible amb els Ace Combat? I va ser, no. No.
0: I ja sabem que d'aquí poquet sortirà l'Ace Combat 8. Jo tinc l'Ace Combat 7 precintadillo.
1: Jo també, me l'he passat.
0: Tu te l'has passat. I jo de moment només he provat el joystick amb el Flight Simulator.
1: I quan vaig anar a comprar el d'això, tu et compres el joystick i en el joystick et posa ja directament públic del Flight Simulator 24, que és aquest joc, i li vaig dir, vale, posa'm també el Flight Simulator, i em diu, no, s'ha estat escatolegat. Indiana Jones and the Circle of Gold, aquest em va tornar a aparèixer, saps, mirada les mil milles, i no, me l'he pillat per
2: en italianini o en què?
1: No, Spanish movie, tio, me l'he pillat. Vull despegar del Sabadell.
0: Doncs
2: de Tarraca a casa teva, Sant Quirze.
1: Sí, sí. Vull fer un Torres Gemelas a l'institut.
0: Jo gairebé totes aquestes coses són les que he anat provant.
2: Ja ho has fet.
0: No he jugat molta estona, però dir-vos que la sensació, l'experiència és molt, molt guai. És un joc, el definir, he posat aquest adjectiu... Sí, aquí la turbina del
2: la
0: power.
2: La turbina està fent la jugada
1: de sol. Està fent l'efecte de l'avió,
0: tio. Això és com se sent dins la cabina. doncs això, què anava a dir? L'adjectiu que li donava quan us descrivia el joc que estava que abans de dir-vos quin joc era, és que per mi és elegant, és un joc molt elegant. El tema dels trailers crec que Microsoft ho fa molt bé, i quan portes els avions és molt bonic, i hem aconseguit
2: un joc elegant. És l'eufemisme d'un joc avorrit, eh?
0: No, és un joc que si tu et faltarien molt grindades per algun lloc, no?
2: Esclar, tio, que grindes amb l'avió amb l'ala, tio,
1: fer un slide, tio.
0: Això ho farem d'aquí poc amb els trens.
2: Jo és que havia vist el meu cosí jugar aquest joc bastant de temps, tio, i clar, diu, clar, és molt realista, vull dir, això no ho poso en cap mena de dubte, tio, però clar, tio, aixecant un 7-8-6 tal, botonet, una mica de força tal, aixecant,
1: però després aixecant. quan l'aixeques
2: i era, saps, després de l'Ace Combat, tio, que vas allà i
1: però quan aixeques l'Ace Combat, allò... quan aixeques allò, aleshores has d'agafar el micro i dir
3: tenemos colònies de armas humiduti i de
1: però això són les hostesses que se les entén, però el capità que parla amb el micro introduït a la boca no li entén res.
0: Doncs res, hem arribat a un punt on amb el tema dels GPS i els satèl·lits i tot, doncs volar, tio, és pràcticament, entenc que deu ser molt similar a això, a l'experiència que et dona el Flight Simulator, perquè és molt bonic. El primer que vaig fer va ser un Sabadell Aeroport del Prat, i el timing
1: amb
0: entenc que era...
1: amb tot el controladors aèries, tio, entrant en pànic, tenemos un objeto identificado,
0: un autèntic caos
1: a Barcelona.
0: No, i que d'entrada una cosa que també es veu que té moltes edicions, o sigui, comprant el joc en físic te'l pots millorar-lo com amb, no són DLCs, són com millores al pack, o sigui, com la versió del joc, i no sé, pots

0: pagar fins a 150 euros o 200, que et venen com més aeroports, més avions, però ja el pack, o sigui, no vull gastar-me diners amb el que ja és molta cosa, em sembla que et venen...
1: Amb el pack bàsic ja està Sabadell, que és el que volia.
0: Que és el que volia, i de vehicles, o sigui, n'hi ha un huevo, em sembla que hi ha com una quarantena o cinquantena d'avions de tot tipus. Jo no sóc zero expert en avions, però des d'avionetes així molt portables, a caces, a
1: helicòpters també, o no?
0: Zeppelins, helicòpters també de diversos tipus, tens també un dron, el dron és una passada, o sigui, com puges de fàcil, o sigui, a més, tots els que he portat, la sensació de que es piloten diferent es nota molt. I volia afegir aquí també, l'experiència va ser que, i era una mica del puntet de dir, vinga, va, tirem endavant amb això, és que fa pocs, no sé si poques setmanes, van fer el Flight Simulator compatible amb els PlayStation VR. Per tant, m'havíeu de veure amb la palanqueta VR i marejant-me, tio, perquè uau, quina sensació, i això sí que hi és, o sigui, molt, molt immersiu. Aquí sí que trobo falta ja una
1: les
0: cadira.
1: Les tres trallades van valdre la pena.
0: No, però la sensació de patir un petit gir, i sí que dius, hosti, és que és molt, l'impacte és molt fort, i no per bogeria d'un picat cap a baix, eh? Una petita frustració lateral.
2: J5.
0: J5, que jo havia estat mirant, jo volia comprar, o sigui, quan estava mirant per comprar joystick, hi havia el J4 que també el preu era el mateix, perquè això és un preu molt assequible, i estava descatalogat a tot arreu, i mentre estava fent aquesta petita recerca del J4, van treure el J5, vull dir que ha sigut allò dit i fet, ha anat molt bé. I això, el que us deia, els especialistes que juguen als jocs d'aviació diuen que aquest joystick, el T-Flight J5, és una molt bona porta d'entrada, perquè això, són 100 euros que et dona, no et dona el que segurament dona a l'equip de 3.000, però que ja et fa sortir del pas, i l'experiència te la dona, i molt bé. La veritat és que és molt guai.
2: A mi el que em mola és que el joc aquest és 3 anys i que és algo que és molt guai per als nens, tio. Al final és una entrada molt, molt suau al món dels videojocs.
1: Sí, perquè quan veig la meva filla de 3 anys estiu jugant al Fly Simulator.
2: No, t'ho dic perquè a mi també m'han batat a casa, perquè sé que si li planto això al meu fill ja no tindré fill mai més, no? Però
0: el meu de 6 ja ha fet alguna partideta, ja li vaig dir, vine cap aquí, prova això.
2: M'ha fet una caeda en algun moment.
0: No, però és que a més el Magí és molt, molt prudent amb això, i feia molta gràcia perquè a la que hi havia alguna cosa diu, o sigui, a la que feia, movia una mica la palanca més del compte i veia que es picava cap a baix, no? Oh, i es posava com neguitós, però em va dir, m'agrada molt perquè no estic competint contra ningú aquí. Dic, pues mira, això era un joc molt tranquil.
1: A mi m'agrada més allò que vas explicar, tio, del realisme d'allò, no?
0: Sí, que no acabava d'entendre, perquè, bueno, tens una pinzellada també de les modalitats de joc. Hi ha el mode lliure, mode carrera, per anar desbloquejant, diguéssim, i també guanyant habilitat amb les diverses pijades que tens de pilotar, i hi ha un mode que és el mode desafiament, que està molt guai, que és que et planteja, cada setmana s'actualitzen i et situen en diversos punts del món, i has de fer fotos, et donen un avió o el que sigui, el vehicle que sigui, i en un lloc et diuen, aconsegueix fer una fotografia amb el sol que et quedi a la part oest, que es vegi un edifici, no sé què, o sigui, en funció on estiguis, no? I tu vas pilotant, i en el moment que veus, apretes un botó, ja se't posa la càmera, pots moure llavors lliurement la càmera i aconsegueixes la fotografia. Doncs això, al Magí, estàvem fent una zona d'uns castells de Suècia, no sé, una zona amb boscos nevats, muntanyes, molt bonic, i no, diu, si xoco contra aquest castell, el castell, com dient, al castell de debò li passa alguna cosa? Dic, no, això és un videojoc, no.
1: Això és un dron que és real, Déu,
0: això s'està movent a algun lloc.
1: Entra per la finestra del menjador d'algú.
2: Els juegos de Ender, no?
0: Exacte, no, els jocs de guerra, no? No, la veritat és que això. I llavors vaig fer, pillar un dron i aparcar aquí a davant de casa, i es veu terriblement malament, és el que passava abans amb els...
1: Totes les obres que has fet, tio, que no queden ben reflexades, Déu.
0: No, es veu tot.
1: Aquesta pintura no és prou ocre, és el Flight Simulator, no és el cas del Magí Simulator.
0: No, però vull dir que es veuen els carrers, són tots deformats, que a molta alçada doncs queda tot de puta mare.
2: És abans de les eleccions, quan no havien asfaltat els carrers.
0: Però bueno, en el fons veig que el joc aquest pot créixer sempre cap aquí. O sigui, el nivell de qualitat gràfica, quan estàs volant, per mi ja és pràcticament una realitat.
1: No,
0: doncs millora l'estiu, sí. Bueno, quan parlem del GTA 6 ja veurem què podem fer, no? Volant serà meravellós, i quan anem al terra la paperera aquella tindrà una deformació perfecta amb la arbeta aquella al terra. GTA et donarà això.
2: El que no et donarà és CD.
0: De què dures? Ben tancat, Pau.
3: Molt bé, gràcies, Magí, per la Pixelània. I abans d'acabar, videojocs de paraules.

0: Vinga, va, som-hi. Diu, s'obre el taló i es veuen tot un seguit de lleis i jo caient dins un ou, de la mateixa manera que ho fan les bates. Sabeu com cauen les bates, no? Doncs de la mateixa manera que cau una bata, és això, doncs, com es veu tot un seguit de lleis i jo caient dins un ou, de la mateixa manera que ho fan,
1: de,
0: fan
1: les lleis.
0: Lleis.
1: Sí, sí, sí, ho he entès, però és que no, no.
2: Com que cada vegada és més David Lynch,
3: el Magí començarà a fer a parlar al revés, no?
1: Saber per què té un, no, gairebé un 10, no? Perquè és que
4: seguir-li el pas amb això és de nivell extra.
0: Està encantat, el nom del videojoc és el Lleis Combates Kaikanou. Lleis Combates Kaikanou.
3: Lleis Combates Kaikanou.
0: És el Lleis
3: Combates Kaikanou.
0: Kaikanou en nou.
3: Combates Kaikanou.
4: El triple mortal és heavy, eh?
0: És heavy. Lleis Combates Kaikanou. Com més el diem, més millor. Aquest no entra al top 5, eh?
3: No. Però és un d'aquests que m'aturarà i m'aturarà bé.
0: Em van escriure, sí, el del jo sí, amb de Mystery Kiyosbuk.
2: Quin és aquest?
0: El del jo sí, amb de Mystery Kiyosbuk.
1: No, però
0: no és
4: la resolució.
1: No, és tot el
0: d'ell. Em va escriure l'informàtic de l'escola dient, Magí, quin fart de riure amb el... em veu donar molt peu amb el Lolo morint-se de riure i tot. Doncs res.
5: En fi, molt bé. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per saber.
3: Gràcies, bon dia.
5: Néstor Sart.
4: Gràcies, bona tarda.
5: Magí Berneda.
0: Gràcies, bona nit.
5: Manuel Osero.
1: El seu, el seu,
0: no, el seu. El seu.
3: Manuel Oseuro.
4: Seuro.
5: I un servidor, Pau Aguilar. Com que cada programa us recordo que ens podeu escoltar a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 2 de la nit. Ens podreu, perquè ja Ràdio Sant Quirze ja estan de vacances. Els dijous, primer a les 8 del vespre a ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube, i que podeu interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i BlueSky, @FreaksBeats. Moltes gràcies.
1: Ruina por una tontería. Ok. Cuidadito, cuidadito conmigo.
6: Des de Sant Quirze a tot el món.

0: costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les muntanyes aixecades, una campana, ja sé el que fa l'atlet. Les retxes d'un avionet, les negulades, no vull saber res de xivets. I la fam...

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze. I quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
7: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.